Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.

0: Bona nit.
1: Cinc anys. 91.3. L'emissora municipal.

0: Estàs escoltant Ripollet Ràdio.
1: Ripollet Ràdio.
2: Durant 25 anys, centenars de col·laboradors i entitats han aixecat la ràdio més estimada. Gràcies a tots i a totes. I visca la

0: 91.3.
1: 25 anys.
0: 91.3. L'emissora municipal.

0: ለ
1: Ripollet Radio, la emisora municipal.

plane. Ripollet Ràdio 91.3, l'emissora municipal.

La música parla a clàssics contemporanis.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Les previsions de pluja s'han complert i han deixat fortes tempestes que han afectat Ripollet, el Vallès i gran part de la província de Barcelona. El Servei Meteorològic de Catalunya ja ha donat per finalitzats els avisos de temps violent. En aquest moment, la xarxa de carreteres ha retornat pràcticament a la normalitat. Les línies de bus que connecten Ripollet amb Barcelona, Sabadell i Montcada estan operatives. La xarxa ferroviària presenta algunes incidències a la R4 i la R1 pel robatori de cable durant el temporal. Aquest dijous, divendres i dissabte, els millors i les millors patinadores artístiques d'Espanya a la via infantil visitaran Ripollet per competir en el Campionat d'Espanya de la via infantil de patinatge artístic al Pavelló Municipal d'Esport Joan Creus. El Club Patinatge Artístic Ripollet hi tindrà representació gràcies a Durne i Sant Martí, Chloe Flor Martí i Marina Delfante Parramón, que competiran en la via, i Carla Cervantes Díaz Pinto, que ho farà en infantil. Unes 40 persones van secundar ahir la crida de la PAH contra el desnonament d'una família vulnerable al carrer de Sant Jaume. Les autoritats judicials, amb un fort contingent policial, finalment el van executar després de 5 alçaments. Segons fonts de la PAH, es tracta d'una família monoparental, d'una mare i una criatura de 4 anys sense alternativa residencial. El pis desnonat és d'un fons voltor que no ha volgut negociar el lloguer social. A hores d'ara, el cas està en mans dels serveis socials municipals i també es compta amb un possible acolliment per part d'una persona de la plataforma. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al local hi ha el taller de creació de fanzines antiracistes organitzat pel Ripoart Jove. Això és tot de moment. Recordeu que podeu ser tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada la nostra pàgina.
4: You got me on Facebook.
3: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats a l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
5: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat. Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
6: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop-rock.

de setembre del 2026. Avui és Santa Adriana, felicitats. I fins a la una aquí amb els matins pop-rock.

A punt d'arribar ja a 11:15 aquí en els Matins Pop Rock amb música dels anys 50, 60, 70, 80, 90 i 2000. Lo que sonava aquí, lo que venia de fora. Aquest és el grup Tequila. Quiero besarte, un tema de l'any 1980. Ara és Fabián.

Sardana Show amb l'orquestra Cople o Orquestra Contemporània dedicat al cinema. Les 10:44 minuts. El amor és algo maravilloso.

repassant també grans èxits de grans orquestes, en aquest cas El amor es la goma maravillosa amb l'orquestra Mantovani. Les 10:48 minuts.

quin ritme si estem parlant que és una cançó de l'any 1955. Ha plogut molt, eh? I tot, sobretot ahir. Ell és Johnny Ace i Big Mama Thornton. Anem a un tema de Juani Junior.

0: Andorinya amb Juani Júnior, Antonio Morales, que es va casar amb la Rocío Dúrcal, i Juan Pardo, que es van separar del grup Los Brincos, ells perteneixien al grup de Los Pequeniques. Van passar al grup de Los Brincos i llavors van començar a cantar duo en solitari i llavors es van separar. El Júnior va anar per una banda i Juan Pardo va anar per l'altra. I aquest tema és de l'any 1960, una de les primeres cançons que van fer el duo format per Juan i Júnior. A punt no, ja hem arribat a les 11 del matí.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info, butlletí informatiu.
3: Us parla Marc Batalla Poveda. Les previsions de pluja s'han complert i han deixat fortes tempestes que han afectat Ripollet, el Vallès i gran part de la província de Barcelona. El Servei Meteorològic de Catalunya ja ha donat per finalitzats els avisos de temps violent. En aquest moment, la xarxa de carreteres ha retornat pràcticament a la normalitat. Les línies de bus que connecten Ripollet amb Barcelona, Sabadell i Montcada estan operatives. La xarxa ferroviària presenta algunes incidències a la R4 i la R1 pel robatori de cable durant el temporal. Aquest dijous, divendres i dissabte, els millors i les millors patinadores artístiques d'Espanya, a la B infantil, visitaran Ripollet per competir en el Campionat d'Espanya de la B infantil de patinatge artístic al Pavelló Municipal d'Esport Joan Creus. El Club Patinatge Artístic Ripollet hi tindrà representació gràcies a Durne i Sant Martí, Chloe Flor Martí i Marina Delfante Parramón, que competiran en la B, i Carla Cervantes Díaz Pinto, que ho farà en infantil. Unes 40 persones van secundar ahir la crida de la PAH contra el desnonament d'una família vulnerable al carrer de Sant Jaume. Les autoritats judicials, amb un fort contingent policial, finalment el van executar després de 5 alçaments. Segons fonts de la PAH, es tracta d'una família monoparental, d'una mare i una criatura de 4 anys sense alternativa residencial. El pis desnonat és d'un fons voltor que no ha volgut negociar el lloguer social. A hores d'ara, el cas està en mans dels serveis socials municipals i també es compta amb un possible acolliment per part d'una persona de la plataforma. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al local hi ha el taller de creació de fanzines antiracistes organitzat pel Ripoart Jove. Això és tot de moment. Recordeu que podeu ser tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
4: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
5: Amb Ramon Argenter.

0: Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.

0: Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.
2: I amb la veu d'Elvis hem arribat a les 11 i quasi 40 minuts.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Les previsions de pluja s'han complert i han deixat fortes tempestes que han afectat Ripollet, el Vallès i gran part de la província de Barcelona. El Servei Meteorològic de Catalunya ja ha donat per finalitzats els avisos de temps violent. En aquest moment, la xarxa de carreteres ha retornat pràcticament a la normalitat. Les línies de bus que connecten Ripollet amb Barcelona, Sabadell i Montcada estan operatives. La xarxa ferroviària presenta algunes incidències a la R4 i la R1 pel robatori de cable durant el temporal. Aquest dijous, divendres i dissabte, els millors i les millors patinadores artístiques d'Espanya, a la B infantil, visitaran Ripollet per competir en el Campionat d'Espanya de la B infantil de patinatge artístic al Pavelló Municipal d'Esport Joan Creus. El Club Patinatge Artístic Ripollet hi tindrà representació gràcies a Durne i Sant Martí, Chloe Flor Martí i Marina Delfante Parramón, que competiran en la B, i Carla Cervantes Díaz Pinto, que ho farà en infantil. Unes 40 persones van secundar ahir la crida de la PAH contra el desnonament d'una família vulnerable al carrer de Sant Jaume. Les autoritats judicials, amb un fort contingent policial, finalment el van executar després de 5 alçaments. Segons fonts de la PAH, es tracta d'una família monoparental, d'una mare i una criatura de 4 anys sense alternativa residencial. El pis desnonat és d'un fons voltor que no ha volgut negociar el lloguer social. A hores d'ara, el cas està en mans dels serveis socials municipals i també es compta amb un possible acolliment per part d'una persona de la plataforma. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al local hi ha el taller de creació de fanzines antiracistes organitzat pel Ripoart Jove. Això és tot de moment. Recordeu que podeu ser tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
4: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada a la nostra pàgina.
5: You got me on Facebook.
4: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats a l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
6: Hola. Soc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.

Doncs ja hem arribat a la segona hora del programa. Són les 12 i 3 minuts. I fins a la una estarem aquí amb els matins Pop Rock.

Un tema de l'any 1998, Déjame soñar, Ramsey Ferrero i Nacho Campillo, les 12:18.

0: Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Matins Pop Rock. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter.
2: El protagonista d'avui és...

I avui és dijous i vam anunciar ahir que cada dijous l'última mitja hora la dedicaríem a recordar que va ser famosa. I en aquest cas seria, podríem dir, està tocant el mòbil, la vida de Dolly Parton, perquè serà la protagonista d'avui. Dolly Parton, el dia 25 d'agost d'aquest any 2026, a l'edat de 80 anys, va morir al poble de Nashville, Tennessee, Estats Units, causa de la mort, maltit o càncer, no? Doncs avui la protagonista serà Dolly Parton.

La senyora, la gran senyora de la cançó de la reina del country, Dolly Rebecca Parton, va néixer a Pittman Center, Tennessee, Estats Units, el dia 19 de gener de l'any 1946. Va morir a l'edat de 80 anys. Una gran cantant. Va fer pel·lícules de cine. I aquí, 91.3 d'FM, avui és, doncs, la protagonista d'avui és Dolly Parton.

Dolly Parton, que està enterrada en el cementiri de Woodman Memorial Park de Nashville, Tennessee. Dolly Parton, aquí 91.3 de l'FM, protagonista d'avui.

la Dolly Parton una guerrera com la Tina Turner. Hem de dir que aquesta gran senyora, productora, escritora i empresària d'Estats Units, considerada com una de les millors cantants de música country. Una de les principals figures artístiques d'aquest gènere. Va fer més de 3.000 cançons. Va guanyar 11 premis Grammy. I la seva fundació de Hollywood ha patrocinat la lectura de llibres infantils, repartint més de 300 milions de llibres, de llibres en 5 països de tot el món. Ella és Dolly Parton.

Dolly Parton va fer la gran cançó de la pel·lícula de guardaespaldes amb Kevin Costner, de Winnie Houston, i la pel·lícula la tenia que fer ella, però quan es va dirigir per fer aquesta pel·lícula, doncs ja era massa gran per interpretar aquest paper, però la cançó original és d'ella, és aquesta.

0: Dolly Parton, la gran tema de la pel·lícula Guardaespaldes, original música i lletra de Dolly Parton, aquí en 91.3 de l'FM. Avui la protagonista és Dolly Parton.
1: A Ripollet Ràdio, matins pop-rock, al 91.3.
2: Esteu escoltant el protagonista de la setmana.
1: Estàs escoltant Matins Pop-Rock. Matins Pop-Rock.
3: Amb Ramon Argenter.

Doncs la Dolly Parton, que va morir el mes d'agost. En plena festa major de Ripollet moria la Dolly Parton a l'edat de 80 anys. Per això avui he fet la... aquesta biografia, petita biografia. L'important són les cançons de Dolly Parton. Cada setmana, cada dijous, a partir de 2:15 d'una, dedicarem mitja horeta a un protagonista. Aquesta setmana li ha tocat... Ho tenia programat, tenia que sortir avui al Polanca, perquè ja ho tenia preparat. El que passa que, com que, clar, vaig preparar el programa ja a finals de la setmana d'agost, doncs el dia 26 va morir la Dolly Parton i he hagut de canviar la promoció. La propera setmana sí serà el protagonista Polanca. Ara us deixo amb Dolly Parton. Adéu-siau, fins la setmana que ve.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Les previsions de pluja s'han complert i han deixat fortes tempestes que han afectat Ripollet, el Vallès i gran part de la província de Barcelona. El Servei Meteorològic de Catalunya ja ha donat per finalitzats els avisos de temps violent. En aquest moment, la xarxa de carreteres ha retornat pràcticament a la normalitat. Les línies de bus que connecten Ripollet amb Barcelona, Sabadell i Montcada estan operatives. La xarxa ferroviària presenta algunes incidències a la R4 i la R1 pel robatori de cable durant el temporal. Aquest dijous, divendres i dissabte, els millors i les millors patinadores artístiques d'Espanya a la via infantil visitaran Ripollet per competir en el Campionat d'Espanya de la via infantil de patinatge artístic al Pavelló Municipal d'Esport Joan Creus. El Club Patinatge Artístic Ripollet hi tindrà representació gràcies a Durne i Sar Martí, Chloe Flor Martí i Marina Delfante Parramón, que competiran en la via, i Carla Cervantes Díaz Pinto, que ho farà en infantil. Unes 40 persones van secundar ahir la crida de la PAH contra el desnonament d'una família vulnerable al carrer de Sant Jaume. Les autoritats judicials, amb un fort contingent policial, finalment el van executar després de 5 alçaments. Segons fonts de la PAH, es tracta d'una família monoparental, d'una mare i una criatura de 4 anys sense alternativa residencial. El pis desnonat és d'un fons voltor que no ha volgut negociar el lloguer social. A hores d'ara, el cas està en mans dels serveis socials municipals i també es compta amb un possible acolliment per part d'una persona de la plataforma. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al local hi ha el taller de creació de fanzines antiracistes organitzat pel Ripoart Jove. Això és tot de moment. Recordeu que podeu ser tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ràdio.

0: Ripollet Ràdio.
1: La millor música.

Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Les previsions de pluja s'han complert i han deixat fortes tempestes que han afectat Ripollet, el Vallès i gran part de la província de Barcelona. El Servei Meteorològic de Catalunya ja ha donat per finalitzats els avisos de temps violent. En aquest moment, la xarxa de carreteres ha retornat pràcticament a la normalitat. Les línies de bus que connecten Ripollet amb Barcelona, Sabadell i Montcada estan operatives. La xarxa ferroviària presenta algunes incidències a la R4 i la R1 pel robatori de cable durant el temporal. Aquest dijous, divendres i dissabte, els millors i les millors patinadores artístiques d'Espanya, a la B infantil, visitaran Ripollet per competir en el Campionat d'Espanya de la B infantil de patinatge artístic al Pavelló Municipal d'Esport Joan Creus. El Club Patinatge Artístic Ripollet hi tindrà representació gràcies a Durne i Sar Martí, Chloe Flor Martí i Marina Delfante Parramón, que competiran en la B, i Carla Cervantes Díaz Pinto, que ho farà en infantil. Unes 40 persones van secundar ahir la crida de la PAH contra el desnonament d'una família vulnerable al carrer de Sant Jaume. Les autoritats judicials, amb un fort contingent policial, finalment el van executar després de 5 alçaments. Segons fonts de la PAH, es tracta d'una família monoparental, d'una mare i una criatura de 4 anys sense alternativa residencial. El pis desnonat és d'un fons voltor que no ha volgut negociar el lloguer social. A hores d'ara, el cas està en mans dels serveis socials municipals i també es compta amb un possible acolliment per part d'una persona de la plataforma. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al local hi ha el taller de creació de fanzines antiracistes organitzat pel Ripoart Jove. Això és tot de moment. Recordeu que podeu ser tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Radio.
3: ¿Os gustan los jueves? A mí mucho. Sí, es ese día que está en medio de la semana. 3 días por delante y 3 días por detrás. Cuidado con esos pensamientos sinvergüenzas. También está en medio, como el del medio de los chichos.
4: Y el del medio de los chichos.
3: Todo esto lo digo porque el primer jueves de cada mes, el hombre lobo estará como si no hubiera un mañana con las personas que quieran escucharle en Ripollet Radio. Ah, muy bonitos los jueves. Sí, señor.
5: ¡Ay, qué bonito!

0: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio. Mama, quiero ser artista. Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
1: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
2: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo uno fuera.
3: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.
4: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.

0: Info Setmanal. Presenta Toni Miralles.
1: Bona tarda, són les 5 i 7 minuts. Benvinguts, benvingudes a l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio, que matem conjuntament a Ripollet TV a YouTube, també Instagram Live a Info Ripollet. Aquest és el programa número 712. És el 24 d'aquest any 2026 i el primer d'aquesta nova temporada 2026-2027 que ens atem avui, com a mínim aquí a l'informatiu, des de dilluns ja la ràdio ja tira. Avui és dia 17 de setembre, és el Dia Mundial de la Música Country. Marc Batalla, bona tarda.
2: Bona tarda, Toni.
1: Què tal l'estiu?
2: Molt bé.
1: Doncs ja no ens en recordem, oi?
2: No.
1: També fem aquest programa el Jordi Puy, el control de so, realització de vídeo i a l'streaming, a la redacció, tu mateix, Marc Batalla és Judit Josa, i a la producció i presentació qui els parla, Toni Miralles. Ja ens hem presentat, així que ara repassarem el sumari de l'info setmanal d'avui.
3: Començarem parlant de la tornada de classe condicionada per la vaga del professorat i també veurem les obres de millora dels centres educatius i l'entrada en funcionament del nou edifici al Martinet, la construcció de la deixalleria i del carrer del Pau Casals, repassarem la diada, les inscripcions als diferents cursos, les festes del Pilar o la nova programació de l'Associació d'Espectadors. En esports trencarem el Campionat d'Espanya de patinatge artístic infantil i a la vi i també els èxits del tenis taula, entre altres notícies.
1: I en el bloc d'entrevistes tindrem a la coordinadora del Club de Patinatge Ripollet, Janet Ruiz, amb motiu del Campionat d'Espanya, que tot just avui ha començat a celebrar-se a Ripollet fins al dissabte. També abordarem la situació del passatge Balmes amb Vanessa Bebaixa, veïna de la finca, i seguidament ens acompanyarem

0: Comencem parlant, com no, de la tornada a l'escola, que enguany ha estat una mica més complicada perquè va haver una vaga de professorat, també una alerta de pluges.
1: El dimarts passat, uns 4.770 alumnes i 3 a quart d'ESO estaven cridats a tornar a les aules, però a causa de la vaga del professorat del sector públic, moltes famílies van optar per deixar els nens a casa. La vaga va tenir un gran seguiment a Ripollet, segons fonts de l'Assemblea dels Centres Públics de Ripollet, amb més d'un 50% de mestres en vaga, a més de la meitat dels centres de la localitat. Dimecres 9 de setembre, quan semblava que tot tornava a la normalitat, la Generalitat va suspendre les classes pel risc de pluges torrencials. Ja dijous el curs va arrencar al 100%. Entre les novetats destaquen l'entrada en funcionament del nou edifici de secundària de l'Institut d'Escola al Martinet i el pla de repintat dels centres educatius als diferents edificis de les escoles Enric Tatxé i Pol i Gassó i Vidal. També destaca la impermeabilització de la coberta de l'edifici infantil de l'Escola Josep Maria Ginesta.
0: Justament, ara parlaves, Marc, l'hem esmentat, l'Institut Escola, el Martinet, funciona ja al seu percent, al 100% en el seu nou edifici. No obstant això, ha hagut un petit retard també en les obres, també va incidir la vaga i la pluja que van provocar que s'enterrarís el trasllat dels alumnes una setmana, però des de dilluns ja són al seu lloc.
1: El nou equipament de prop de 1.800 metres quadrats distribuïts en tres plantes, planta baixa, primer i segon pis, acull prop de 240 alumnes de les dues línies d'ESO del centre. L'Institut Escola al Martinet va obrir les seves portes l'any 2004 i el 2019 es va convertir en Institut Escola. Amb aquest nou edifici, el centre completarà el seu complex educatiu de primària i secundària situat al barri de Can Mas. A més de 8 aules de secundària, compta amb espais de reforç i optatives, aula d'acollida, sala de mestres i biblioteca. També espais de música, laboratori i tallers de cuina, fabricació i art. A peu de l'edifici, on abans estaven els barracons, s'ha fet un jardí amb taules, bancs de fusta i arbrat.
0: Més obres. Els pròxims dies començaran les obres de la nova deixalleria de Ripollet.
1: L'import d'aquestes obres ascendeix a quasi 1.600.000 euros, que serà sufragat en dos terços per l'àrea metropolitana de Barcelona i l'altre terç serà subvencionat per l'Agència de Residus de Catalunya. El temps previst per l'execució de les obres és de 10 mesos. Es construiran dos edificis d'una sola planta, un destinat a usos de les persones treballadores i el taller per la reutilització, i un altre que contindrà els magatzems de residus classificats.
0: També parlant d'obres, la setmana vinent s'inicien els treballs de remodelació del carrer de Pau Casals.
1: Són per un import de quasi 1.200.000 euros i un termini d'execució de 5 mesos. A partir de l'inici de les obres, el carrer Pau Casals es transformarà en un sentit únic de circulació descendent cap al carrer de Balmes. Aquest canvi permetrà l'ampliació de les voreres sense perdre cap plaça d'aparcament. Per evitar excessos de velocitat, s'instal·laran dos passos elevats a les cruïlles de Pau Casals amb els carrers de Roca Bruna i de Doctor Vergós.
0: Parlem ara d'incendis, perquè malauradament Ripollet ha estat notícia aquest darrer mes per diferents successos.
1: El 5 de setembre es va declarar un incendi de vegetació, horts i a la zona de barraques, a tocar de la C-58. Les flames van obligar a tallar l'autopista, el que va provocar greus problemes de trànsit. Els bombers es van veure obligats fins i tot a atacar el foc amb l'helicòpter bombarder. A banda, el divendres 11, en plena diada, un incendi va afectar el bar musical All Right, situat al número 5 del carrer Padró. Una fumera intensa i flames sortien del pis superior de l'establiment a través de la teulada.
0: Dimecres es va produir un nou desnonament a Ripollet.
1: Unes 40 persones van secundar la crida de la PAH contra el desnonament d'una família vulnerable el dimecres al carrer Sant Jaume número 9. Les autoritats judicials, amb un fort contingent policial, finalment el van executar després de 5 alçaments. Segons fonts de la PAH, es tracta d'una família monoparental d'una mare i una criatura de 4 anys sense alternativa residencial. El pis desnonat és d'un fons voltor que no ha volgut negociar el lloguer social.
0: Fem la vista enrere. L'11 de setembre és la Diada Nacional de Catalunya. Com va anar, Marc?
1: Ripollet va commemorar divendres l'11 de setembre amb l'acte institucional i les ofrenes d'entitats i partits polítics al monument de Rafael Casanova, davant d'una plaça plena de gent abans de les 11. Enguany, com a novetat, dijous també es va celebrar la revetlla de la Diada i l'Associació Sardanista també va celebrar una ballada de sardanes de vigília.
0: Setembre és també sinònim d'inscripcions. De fet, tenim unes quantes obertes, Marc.
1: Comencem pel Centre Cultural, perquè un any més torna Ripollet Escultura amb l'àmplia i variada oferta de cursos i tallers per totes les edats que s'organitza tant des de l'Ajuntament com des de les entitats locals, convertint els equipaments municipals en espais d'aprenentatge, trobada i benestar. L'Ajuntament posa en marxa cursos, tallers i activitats culturals als equipaments municipals, que compta amb algunes novetats com els tallers d'expressió artística per a persones majors de 65 anys al CIM Molí d'en Rata o nous clubs de lectura a la biblioteca. El Centre Cultural, per la seva banda, consolida la seva programació de cursos i tallers. Les inscripcions es podran fer del 7 al 20.

0: De setembre, amb dos inclosos i mentre hi hagi places disponibles a ripollet.cat. Per la seva part, la biblioteca ofereix propostes adreçades a diferents franges d'edat i interessos, amb clubs de lectura dedicats a la novel·la, al teatre, la literatura jove, el còmic, els àlbums il·lustrats i altres formats literaris. Per un altre costat, el Consorci per la Normalització Lingüística ofereix un any més la seva oferta de cursos en català. Les inscripcions van començar el 14 de setembre i s'impartiran cursos des del nivell A1 fins al C2.
1: El Centre Cultural de Ripollet ha inaugurat aquest dimarts passat l'exposició I de sobte l'atzar, incerteses, destins i casualitats en la col·lecció del MACBA.
0: La mostra ocupa les dues sales del Centre Cultural amb una selecció d'obres que inclou principalment sèries fotogràfiques i instal·lacions de vídeo. Comissariada per Clàudia Elias, la instal·lació reflexiona sobre el paper de l'atzar en les nostres vides a partir de tres conceptes: la incertesa, el destí i la casualitat. La proposta reuneix obres de 12 artistes de diferents generacions i procedències. L'acte d'inauguració va comptar amb la presència de representants municipals del món de la cultura i de l'associacionisme local. Es podrà visitar fins al 8 de novembre.
1: Ara els diem un nom propi, Laia Cabrera, qui va portar el misteri a la biblioteca en una nova edició del Ripolletres.
0: Misteri, crims i secrets van protagonitzar la primera sessió del Ripolletres de la temporada. L'escriptora local, Laia Cabrera, va presentar el passat dijous a la biblioteca municipal Cròniques del Mal, formada per les novel·les Assassinato en la Casa del Pecado, Tul Negro, El asesino de novias i La sombra del pecado. La trobada s'emmarca justament en el cicle de Ripolletres dedicat a acostar autors i autores al públic de la biblioteca.
1: Entrem ara a octubre i amb el Centre Aragonès, que ja es prepara per les festes del Pilar.
0: El president del Centre Aragonès de Ripollet, Marcos Gallán, va presentar el dijous passat el programa de festes del Pilar 2026, acompanyat per José María Mur, Irene Fernández i Ángel Esteve. Un dels noms destacats de la programació és Roberto Siria, un dels cantadors de jotes més reconeguts d'Aragó, que actuarà a Ripollet acompanyat de la companyia artística Osca. La programació començarà el 19 de setembre amb el pregó i s'estendrà fins al 12 d'octubre. Durant aquestes setmanes hi haurà concursos, campionats, gastronomia i activitats culturals. Les festes del Pilar seran especials enguany perquè és el 30è aniversari del Centre Aragonès de Ripollet, que l'entitat celebrarà justament aquesta tardor.
1: L'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell arrenca una nova temporada marcada per les obres que es faran al Teatre Auditori.
0: El Teatre Auditori del Mercat Vell obrirà la nova temporada el 25 de setembre amb un concert gratuït de la flautista ripolletenca Patricia Denó. Fins al febrer, la programació de l'Associació d'Espectadors reunirà nou espectacles de teatre, música i dansa amb noms tan destacats com Pere Arquillué, Imma Colomer, Marcel Tomàs i Maria Rodríguez. El tancament temporal de l'equipament per reformes obligarà a traslladar part de les activitats a espais alternatius. La temporada manté l'aposta per combinar figures consolidades, artistes emergents i diferents disciplines, amb almenys una proposta de dansa per arribar tant al públic habitual com a nous espectadors de Ripollet i dels veïns i dels municipis veïns. La 33a temporada de l'Associació d'Espectadors del Mercat Vell estarà justament marcada per les afectacions a partir del desembre de les obres del Teatre Auditori del Mercat Vell i també compta amb la novetat enguany que estrenen la col·laboració amb la Biblioteca de Ripollet per engegar l'activitat Llegir l'Òpera.
1: Amics del teatre, torna a pujar a escena aquest mes de setembre, concretament aquest cap de setmana, Terra Baixa.
0: Amics del Teatre de Ripollet es vesteix de gala per acollir una de les obres més universals de la literatura catalana, Terra Baixa, d'Àngel Guimerà. Però que ningú s'enganyi, no estem davant d'una simple peça de museu. Aquest divendres tindrem la primera representació a les 8 de la tarda al Centre Parroquial. Dissabte, també a les 8, tindrem el segon passi i diumenge a les 6. Encara queden entrades a la web d'Amics del Teatre.
1: Després podem sentir alguns dels actors i a la directora. Aquesta setmana les prediccions, si s'han complert, i hem tingut un vespre de dimecres i matinada dijous molt delicats per les fortes tempestes.
0: Les previsions de pluja s'han complert i han deixat fortes tempestes que han afectat Ripollet, el Vallès i gran part de la província de Barcelona. El Servei Meteorològic de Catalunya ha donat per finalitzats a la primera hora dels avisos del temps violent. Des de bon matí, la xarxa de carreteres ha retornat pràcticament a la normalitat. Les línies de bus que connecten Ripollet amb Barcelona, Sabadell i Montcada han estat operatives. Això sí, s'han registrat incidències a la R4 per robatori de coure durant l'episodi de pluges.
1: Passem ara als esports.
0: Aquest dijous, divendres, I dissabte els millors i les millors patinadores artístiques d'Espanya de la Vi Infantil visiten Ripollet per competir en el Campionat d'Espanya la Vi Infantil de Patinatge Artístic al Pavelló Municipal d'Esports Joan Creus. El Club Patinatge Artístic Ripollet hi tindrà representació gràcies a Edurne Isar Martí, Chloe Flor Martí i Marina Delfante Parramón, que competiran en la Vi, i Carla Cervantes Díaz Pinto, que ho farà en infantil. Dos palistes del Club Tenis Taula Ripollet han aconseguit guanyar l'Open de Tenis Taula d'Olot, disputat el darrer dissabte 12 de setembre. Guillem Ros va guanyar la categoria de l'Open B de cadet, mentre que Lucas Pardo va aconseguir una nova victòria a l'Open, acabant aquesta pretemporada amb 3-3 en els tornejos disputats. Aquest cap de setmana, del 19 i 20 de setembre, es disputarà el primer Open català de la temporada amb una àmplia representació de palistes locals. L'escola Futbol Base Ripollet arrenca una nova temporada amb una clara aposta pel futbol femení. L'equip que entrena i juga al camp de l'Industrial és l'únic de tot Ripollet amb un equip femení absolut. Actualment milita a la segona divisió de la Federació Catalana de Futbol i començarà la Lliga el pròxim 4 d'octubre visitant el Barceloneta. L'equip ja està carburant i s'ha estrenat aquest darrer cap de setmana guanyant 2-3 al Sant Vicenç de Castellet. A banda, el club disposa d'equips a les categories inferiors, amb equips tant a primera com a segona divisió de cadet infantil, a banda de també a la B. El club encara cerca jugadores per completar els equips, una gran oportunitat per endinsar-se en el món del futbol. La Federació Catalana de Futbol ha fet públic el calendari i grups de tercera catalana. Una de les sorpreses ha sigut l'assignació del Pajaril al grup 7, on coincidirà amb Ronin Futbol Club, l'equip del popular influencer i streamer Ibai Llanos. Ronin visitarà Ripollet a la jornada 11 de la Lliga el 28 de novembre, mentre que la tornada serà el 26 serà la jornada 26 el 18 d'abril. La ripolletenca Edurne Díaz de la Serna està brillant als Estats Units, on continua la seva carrera com a jugadora de bàsquet. Edurne va guanyar la passada temporada la seva conferència i va ser seleccionada al First Team, un reconeixement que premia les millors jugadores de la temporada. Ara repassem el calendari esportiu dels equips municipals. Aquest cap de setmana arrenca la competició en el món del futbol. El Ripollet visita dissabte a les 6 al camp del Castellar. El Futbol Base Ripollet juga també dissabte a 6:15 al camp del Cardedeu, i el Pajaril juga a casa a 10 minuts a les 6 el dissabte contra el Can Rull. En futbol sala, el masculí juga dissabte a les 6 a la pista del Castelldefels, mentre que el femení juga diumenge a 2:15 a casa contra el Santa Anna. I en bàsquet encara ens queda una setmana per començar, i en tenis taula, com hem dit abans, tenim l'Open català.
1: I acabarem ja amb l'agenda.
0: Comencem divendres tot el dia, i dissabte pel matí tindrem el Campionat d'Espanya de Patinatge Artístic Infantil i a la Vi al Pavelló Municipal d'Esports Joan Creus. A les 8 tenim el centre parroquial i el primer passi de Terra Baixa, que repetirà dissabte a les 8 i diumenge a les 6. Dissabte a les 10 hi ha masterclass de fotografia de viatges al Centre Cultural. A les 6 és el pregó de les festes al Pilar al Centre Aragonès. Ja diumenge tenim jugateques ambientals al Parc de Pinatons i Maria Recordosa i del Massot a partir de 11:45. A 6:15 de la tarda hi ha concurs de truites i dolços al Centre Aragonès, i acabem al Ball de la Gent Gran a les 6 a l'escola Ensem Clavé. Dilluns a les 3 hi ha jornada de formació d'intel·ligència artificial aplicada al comerç. Dimarts, dins de la Setmana Europea de la Mobilitat, tenim a les antigues pistes de l'Esbar un circuit de mobilitat i una gincama a les 5 de la tarda. Dimecres de 5 a 9 tenim una nova campanya de donació de sang al Centre Cultural. A les 6 hi ha Hora del Conte a la Biblioteca Municipal. I acabem dijous vinent amb Tira la Canya, la primera edició al local.
1: Molt bé, doncs fins aquí el flash informatiu de la setmana. Moltes gràcies, Marc.
0: A tu, Dani.
1: Doncs nosaltres fem una pausa, de seguida anem amb la primera de les entrevistes. Avui al Club de Patinatge Artístic de Ripollet, que és l'encarregat d'organitzar aquest Campionat d'Espanya Infantil i a la B.
2: El 91.3, Info Setmanal.
3: A veure, 91.3. A veure, que si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
4: A veure, que no sona, papa.
3: Los terneros aquells que canten, que toquen música, que parlen, que són tres.
4: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
3: Això. Però a quina hora és?
4: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
5: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio.
6: Mama, vull ser artista!
5: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
7: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
8: Clar que sí! Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera.
9: Tant si ets amic dels llibres com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres, un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
10: Va, cago en la mare que et va matricular.
9: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
11: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
12: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
13: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins poc rock.
2: El 91.3, info setmanal.
1: Avui ha començat a Ripollet el campionat d'Espanya de patinatge artístic que reuneix durant 3 dies esportistes de les categories infantil i a la vi. La competició organitzada pel Club Patinatge Artístic Ripollet se celebra al pavelló de Joan Creus i la pista annexa amb participants arribats a diferents punts de l'estat. Fins al lloc de la competició s'hi ha desplaçat Marc Batalla. Veiem què li han explicat, Marc.
14: Així és, Toni. Avui estrenem aquest nou format d'entrevista a peu de carrer, en aquest cas a peu de poliesportiu, i ho fem amb un dels principals esdeveniments que acull Ripollet aquest any, el Campionat d'Espanya de Patinatge Artístic a la Vi Infantil. I per parlar-ne ens acompanya la Janet Ruiz, coordinadora del Club Patinatge Artístic Ripollet. Bona tarda.
15: Bona tarda.
14: Primer de tot, abans d'entrar una mica en matèria, després de les pluges, alguna incidència, tothom ha arribat bé?
15: No, hi ha hagut unes cancel·lacions del vol, sobretot els vols de Galícia, i hem de reajustar horaris d'entrenament, però al final tots els patinadors han arribat, que era l'important.
14: Perfecte, que tothom arribi sa i estalvi i que no hi hagi problemes.
15: Bueno, ahir no teníem llum, per sort, però avui sembla que les pluges estan donant una mica de tregua i podrem fer el campionat sense incidències.
14: Perfecte. Campionat d'Espanya de patinatge artístic a la vi infantil. Què suposa per Ripollet i el Club Patinatge Artístic a acollir un esdeveniment d'aquest calibre?
15: En principi, primer, és una manera de posicionar-nos en el mapa del patinatge. Ja hi som, però és una manera. I a més, per mi és la categoria més important, perquè és el futur del patinatge. Són els més petits i aquí es veuen, hi haurà les futures estrelles del patinatge artístic, tant masculines com femenines.
14: I aquí a Ripollet en tenim 4 exactament que participen.
15: Sí, 4 i 2 són de primer any, amb la qual cosa encara tenen l'any que ve per repetir categoria que poden encara fer més. O sigui, estem molt satisfesos de la classificació.
14: Tenim nivell a Ripollet, llavors.
15: Sí, podem dir que sí.
14: Tot i ser una competició de la Federació Espanyola, el Club Patinatge Artístic s'ha volcat en tot moment en l'organització de tot l'esdeveniment. Quina feina us ha comportat?
15: Home, força, perquè hem de tota la part logística, des de la part logística de vehicles, d'accessos, de seguretat, fins i tot els programes d'entrenament, les persones que han de controlar la porta, és a dir, després els patinadors que surten a la cloenda i a l'obertura. És a dir, és tot un muntatge d'organització una mica complicat.
14: Tenim per davant 3 dies frenètics, dijous, divendres i dissabte. Què ens espera?
15: Doncs espera un gran espectacle. Jo animo la gent que si pot venir, pugui venir. El tema és que aquesta tarda ja acaben els alevins masculins, demà acabaran ja els alevins femenins i el dissabte a la tarda seran com les finals dels infantils, dels millors infantils de tant masculins com femenins.
14: L'entrada és gratuïta i oberta a tothom?
15: No, fem una entrada de col·laboració perquè el club per organització també paga un cànon a la federació, vull dir, no és gratuït organitzar un campionat perquè tota... N'hi ha com 20 persones, 12 jutges, més dos referits, més a l'streaming, tot això s'ha de pagar. Llavors l'entrada és una mica per sufragar tota aquesta despesa.
14: Exacte, tinc entès també que per la gent que no s'hi pugui apropar també pot veure-ho en directe a través de YouTube.
15: Sí, a YouTube tenim el canal de la Federació Espanyola i es pot veure en directe perfectament.
14: Confieu que un esdeveniment com aquest pugui generar interès en els joves i les joves de Ripollet de cara a practicar el patinatge artístic?
15: Home, jo crec que és un incentiu. El problema és que el pavelló és el que és i l'aforament és el que és. Però si hi hagués la possibilitat alguna vegada de tenir un pavelló molt més gran, l'interessant seria que l'accés als patins, o sigui, als jovents fos gratuïta i que poguessin veure això. És un espectacle.
14: Parlant específicament del Club Patinatge Artístic, quin és el seu estat actualment? Perquè ara arrenca una nova temporada i ho feu per tot l'UAL, aquí en un campionat d'Espanya, però com es
15: planteja? Bueno, el patinatge artístic té una casuística diferent, perquè nosaltres som any anual. Llavors ara ens espera, acabem de fer el Campionat d'Europa, però ara ens espera la Copa Europa, que també portem 4 patinadors, i la World Roller Games, que també portem 3 patinadors més. O sigui que a nosaltres ens falta el Mundial, que un any és Mundial, l'altre és World Games, i que al World Games participen totes les rodes, hockey, velocitat, freestyle, skateboard, i la Copa Europa, que es fa a Alemanya, que també portem 4 patinadors, que seria el símil amb el futbol, i perdó amb el símil, però el futbol coneix tothom com una UEFA. Llavors, doncs això.
14: Com descriuries el patinatge artístic? Què té, què aporta, que no puguin tenir altres esports, no? Com pot ser, per exemple, el futbol, que justament ho deies, que sol ser l'esport més important.
15: Home, té una vessant artística molt important. Vull dir, el patinador no només és un esportista, sinó que és un artista. Aleshores, s'ha de complementar amb l'expressió corporal, amb la música, amb l'expressió, i ha de connectar amb el públic, ha de tenir una performance, ha de tenir una part artística molt marcada. I ara, realment, es puntua molt quan un patinador connecta amb el públic.
14: Cap a on us agradaria que s'enfoqui el Club Patinatge de Ripollet? Quins objectius tenim?
15: El problema és el tema d'horaris, que hi ha molts esports que tots participem i fem servir les instal·lacions. Però m'agradaria que no fos només un club de competició, sinó que tingués espai per patinatge d'adults, patinatge de lleure... Tots aquests espais els deixem de banda perquè no dona per més. Però m'agradaria que fos un com molt més inclusiu.
14: Una zona més amateur i una més competitiva.
15: Exacte. I a la part amateur la tenim una mica deixada mà de Déu. Volem començar amb patinatge d'adults un dia a la setmana, perquè hi ha molta gent que deixa de patinar però li agradaria tenir un espai on poder continuar fent això. No de forma competitiva, òbviament, però una hora a la setmana que pogués fer-ho. Sí.
14: Tornant al campionat que ens toca avui aquí, a nivell logístic parlem de patinadors de tota Espanya, de totes les comunitats autònomes.
15: Sí, només falta Ceuta, Melilla i Múrcia. Tota la resta de comunitats, tots tenen participació. I quan són categories petites, encara més, perquè hi ha molta més participació.
14: Parlant de categories petites, com es fa per compaginar, no?, com és el nivell del rendiment de competició amb, per exemple, l'escola?
15: A veure, normalment un patinador és bastant organitzat. Necessita tenir bastant organitzats els horaris perquè hi ha molt entrenament off-ring. Vull dir, tenen que fer coses fora de pista com flexibilitat, preparació física, dansa. Aleshores, realment, un patinador té una vida sacrificada, però com ho fa de gust, ho fa bé. O sigui, és una mica similar a la gimnàstica artística o la gimnàstica esportiva o la rítmica. Aleshores, necessiten moltes hores fora de pista i llavors necessiten tenir molt organitzats per poder dormir les hores que toquen. També tenen que tenir una alimentació concreta. Evidentment, des de petits s'han de cuidar una mica més que la resta i moltes vegades no poden anar a compleanys ni les vacances. Per exemple, els patinadors que tenien que competir aquí, doncs a l'agost només han fet 10 dies de vacances perquè havien d'entrenar.
14: La modalitat que ens ocupa avui aquí és l'estil lliure.
15: Sí.
14: Per la gent que no ho entengui, què és aquest estil? Què es valora? Què valoren els jutges?
15: El lliure es fan sobretot salts, piruetes i després hi ha la coreografia. Després hi ha la modalitat de slow dance, que també practiquem nosaltres, a capçà que aquí no es fa, que és només com patinatge, simplement balla. És una mica simil als balls de saló, però sobre patins, i després hauria la modalitat de show que també tenim, que seria un grup, que seria pues, sincronitzat, 12 persones o 16 persones fent una coreografia.
14: Quin treball al darrere de cada coreografia? Perquè al final totes les passes totes estan coordinades d'una forma perquè es vegin de tal manera. Són molts mesos d'aprenentatge al darrere.
15: Sí, a més a Espanya som punters en coreografies. Tenim els millors coreògrafs, hi ha algun més italià, però bàsicament els coreògrafs que més de moda estan són espanyols. Bueno, primer que és una cosa molt especialitzada. El coreògraf munta, té com una feina de muntar i després hi ha pues, el que repeteix. Hi ha un altre entrenador que és el repetidor, que és el que aixeca la coreografia. Després estem els tècnics que passem a la part tècnica amb la coreografia tot adaptat.
14: Per anar ja acabant, creus que el patinatge se li dona la rellevància que hauria de tenir en el món de l'esport?
15: No, hauria de tenir una mica de més de visibilitat. Costa perquè bueno, la federació i la World Skate està treballant, però jo també treballo amb la World Skate, està treballant una mica per fer molt més obert i que hi tingui més difusió, però clar, primer hauria de sortir una mica més als mitjans de comunicació, que és la manera que es coneguin les coses.
14: Perfecte, ja per acabar, amb el resum, si et sembla, repassem exactament què tenim per davant avui. Avui tenim entrenaments, per la tarda tenim la primera competició.
15: Sí, aquesta tarda hi ha les competicions masculines, la prèvia classificatòria dels masculins infantils, que després el dissabte faran el programa llarg, i avui els elevins, que només tenen un programa, acaben ja.
14: Perfecte, i divendres, dissabte també?
15: Hi haurà les femenines, demà al matí fan les elevins femenines que ja finalitzen, i després a la tarda hi ha la prèvia d'infantils femenines i després la final, que només passen, són 28 patinadors, però només passen 20 a les finals.
14: Perfecte, doncs emplacem a tots els interessats a apropar-se aquí al poliesport, al pavelló, entrada amb aportació econòmica,
15: sí.
14: O si no, connectar-se a través del YouTube de la Federació Espanyola.
15: Exactament.
14: Doncs moltíssimes gràcies, Janet Ruiz, coordinadora del Club Patinatge Artístic Ripollet, i que vagi molt bé tot el cap de setmana.
15: Moltes gràcies i que així sigui, que tinguem sort.
2: El 91.3, Info Setmanal.
12: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
9: Tant si ets amic dels llibres, com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres. Un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
10: Va, cago en la mare que et va matricular!
9: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
16: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
17: No te quedes atrás
16: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
17: En Top Música Nueva.
16: Todos los lunes a las 9 de la noche aquí en Ripollet Radio.
18: Serendipia, el enigma ancestral, donde la magia y la historia se dan la mano. Desde leyendas encantadas hasta sortilegios antiguos, investigamos secretos, conexiones místicas, antiguos enigmas y civilizaciones perdidas. Únete a nuestro fascinante viaje hacia lo desconocido, el primer y tercer miércoles de mes en Ripollet Radio, a las 8 de la noche.

0: Són les 5 i 38 minuts. Ja els volem parlar, que veïns de la finca del carrer Balmes, entre els números 15 i 21, estan denunciant la situació d'abandonament que hi ha al passatge del carrer Balmes. Parlen d'acumulació de deixalles, de plagues, de perill d'inundació en cas de fortes pluges, com les d'ahir, ara ens explicaran. I cansats d'escrits, reunions, van portar el cas a l'audiència pública prèvia al ple del mes passat de juliol. I avui venen aquí a explicar-ho a la ràdio. Bona tarda, benvinguts.
1: Hola, bona
0: Vanessa,
1: tarda.
0: Et diem per la inicial, Vanessa UB, i també tenim el Xavi, que és veí també.
2: Bona tarda.
0: Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Primer de tot, les pluges d'ahir, bé, més o menys?
1: Sí, vam apropar-nos al foradet que un enginyer fa anys va decidir posar amb un mur que hi ha, que separa el parc del carreró, per assegurar-nos que aquest foradet no estigués tapat de brossa i, per tant, no se n'endés la vivenda.
0: Val, així que ahir va haver sort, per entendre'ns.
1: Sí. Sí.
0: Doncs, Vanessa, comencem pel principi. Mm. Hi ha un passatge al carrer Balmes. Molta gent segur que l'ha vist, però igual no tenen ni idea què és aquella. Estem parlant de a l'alçada de la benzinera Galp, més o menys, no?, per allà davant.
1: De la BP.
0: De la BP. És el, diguem, a la banda, anant cap a... en direcció a Sabadell, per dir-ho així, a la banda dreta, uh-huh. És a dir, a la banda habitada, no a la zona industrial. Doncs és ahí on està aquest passatge. Uh-huh. Doncs quina és una mica la seva història? Que jo, el Xavi, tu ets dels que l'has vist fins i tot abans de que es fes, no?
2: Sí, i tant. Soc de Ripollet i és un carreró que jo visc allà des del 98. Uh-huh. És un carreró deixat de la mà de Déu. O sigui, és un carreró que ningú declarava que fos seu. Uh-huh. L'Ajuntament deia que era privat i els privats deien que era públic i ningú feia res. Ni s'asfalta, ni es posava clavegram, ni es neteja, ni res, o sigui, res. És una història que fa anys i anys que s'intenta fer alguna cosa i ningú sempre tira pilotes fora.
0: Això es va edificar l'any 75?
2: Els edificis de Balmes era 75. Abans dels edificis era una riera, això era una riera. O sigui, és normal que corri l'aigua per allà. Després es van fer els edificis de la Balmes, que és l'any 75, i després es van fer els del carrer Calvari, les casetes que hi ha al carrer Calvari, que comuniquen amb el carreró.
0: I tu, Vanessa, des de quan vius ahir?
1: Fa 19 anys. Uh-huh. Clar, nosaltres, per la memòria històrica, el Xavier ens ve molt bé. Jo no som d'aquí de tota la vida, però sí que la veintena d'anys que portem aquí no s'ha fet absolutament res. Llavors, es tracta d'una situació d'insalubritat que pensem i volem transmetre a l'audiència i a tothom que ens escolti, que requereix d'un exercici de voluntat política i de protecció a la salut, pensem, perquè afecta molts ciutadans del municipi i és una situació que no és normativa. Llavors, estem parlant, com tu molt bé deies, d'acumulació de brossa, de pudors constants...
0: Mira, estem veient ara una mica un vídeo. Mm. Aquí es veu que vaig anar ahir, jo justament veiem que és un carreró que és bastant llarg, que això arriba fins al final, que ja
1: sí.
0: La connecta amb el parc, no?
2: Sí, hi ha una porta que connecta amb el parc.
0: Veiem
2: sí.
0: Aquí que hi ha algun... Bueno, veiem aquí alguns una mica de... m'ho pots escriure tu, el que veiem, no?
1: Bueno, el que estem veient és que nosaltres vam sortir a netejar-lo, això és el que estem veient. El que es pot veure és a les publicacions de Facebook que hem fet, doncs aquí sí que es veu el mal estat del paviment, es veu una miqueta de brutícia, però com et deia, l'habitual és l'acumulació molt més gran que el que estem veient de brossa, pudors constants, com et deia, plagues d'insectes i d'arrossegadors que es veuen a plena llum del dia. De fet, vam donar a l'Ajuntament fa poquet l'informe d'una veïna que li havien entrat rates a casa. Llavors, fins i tot si algú està veient aquest vídeo i li sembla que això està malament, que pot anar, com et deia, a les xarxes i veure com està habitualment, perquè això no és la norma comú. Això és perquè nosaltres ho vam netejar fa poquet. Llavors, què és el que s'ha fet ja més recentment? Uh-huh. Perquè no sóc d'aquí de tota la vida. Doncs aquest any el que s'ha fet és que diversos veïns hem demanat audiències amb l'alcaldia, alguns han tingut més sort que d'altres, jo vaig fer una instància al febrer però no he rebut resposta. Vam intervenir, com deies, al ple de... No sé si ho has dit, perdona, al ple de juliol, uh-huh. A l'audiència pública, i vam llegir un text legal al govern. Hem recollit signatures, però és que més enllà de tot això no és una queixa buida. Vull dir, hi ha una resolució del síndic de Greuges del 2018 en la que ja bueno, es convidava al govern de Ripollet, a l'administració. Quan van venir aquí van veure la brutícia que hi havia i l'estat del paviment i l'estat del clavegueram, ja no en aquell moment a que netegessin el carreró, que és el que estem demanant més urgentment nosaltres, sinó que es fessin tota una sèrie de bueno, treballs d'urbanisme a fer. Això el 2018, llavors aquest paper, aquesta petició del síndic de greuges, resolució, perdona, no sabem on està, en quin calaix està, però estem al 2026, s'ha fet tot el que t'he dit aquest any, i arran d'anar al ple, bueno, pues l'alcaldia gratament ens va donar una reunió als veïns el dia següent mateix d'aquesta audiència, d'aquesta intervenció. El que va passar en aquesta reunió és el que ens va deixar una mica astorats. Aquesta reunió va venir l'alcalde i un tècnic d'urbanisme, però nosaltres la queixa formal que havíem llegit a l'audiència pública anava més direccionada a la salut pública, perquè és el que et deia, hi ha veïns que tenen rates, les olors, etc. Llavors no hi havia cap tipus de tècnic ni de regidor de salut, i al demanar per ells ens van dir que no, que fins al... Bueno, passada la festa major, per dir-ho així, estàvem a finals de juliol, fins que s'anés la fira no hi havia ningú de salut a Ripollet, ni suplents, ni res. Això ens va deixar una mica parats. Perquè, clar, el tècnic d'urbanisme sí que ens va detallar, com ja havia fet amb anterioritat, la complexitat d'iniciar accions perquè aquest carreró té titularitat privada fragmentada en diversos propietaris, alguns d'ells que ja no estan vius. Clar, nosaltres ja som conscients de la complexitat d'això, però estem convençudes que l'Ajuntament de Ripollet té un equip jurídic suficientment potent com per salvar totes aquestes dificultats. I més enllà d'això, per sobre de totes aquestes burocràcies i tràmits allargats a la llei, davant d'una situació d'insalubritat, pensem que el primer és la salut i s'ha d'intervenir d'urgència, netejant. Ja no parlem de la resolució del síndic, que parla de pavimentar, del clavegueram, de tota una sèrie de coses que no estan bé, no són normatives al 2026. Parlem del que et deia, de les olors, de les ratetes, els insectes, les deixalles. Això hauria d'anar per davant de qualsevol bueno, pues, d'altra qüestió. Llavors, el que sí que volia dir-te, que hi ha un moment d'aquesta reunió que molt agraïts vam anar-hi, que l'alcalde li demana a les veïnes que li expliquin al tècnic d'urbanisme quines lleis obligarien a una administració pública a entrar-hi. Llavors, ens vam quedar una mica astorats perquè pensàvem que era l'administració o el govern que estaven al servei dels ciutadans, sinó la inversa, i no som juristes, som veïns afectats. Però, tot i això, aprofitant molt el teu espai que ens has donat aquí, doncs hem fet una miqueta la feina que ens han demanat, i ara sí que, com que no sóc jurista, llegiré textualment quines són les lleis exactes, vale, que obliguen a actuar a qualsevol administració pública davant d'una situació així. En primer lloc és l'article 42 de la Llei General de Sanitat i l'article 25 de la Llei de Bases del Règim Local, que deixen molt clar que el control sanitari de l'entorn i la salubritat pública són competències obligatòries de qualsevol ajuntament i que la salut dels ciutadans passa per davant de la propietat privada. Faig un incís, que no és llei, si tu vas a la web de l'Ajuntament i et fiques a Salut Pública, jo ja ho vaig publicar a les xarxes, posa ben clar que la salut pública de qualsevol administració, perquè és així, vull dir, està a disposició de qualsevol tipus d'insalubritat, sigui pública o privada, independentment.
2: Però perdona que t'interrompeixi, Vanessa. Sí. Jo penso, com a ciutadà de Ripollet, si n'hi ha un problema amb un carreró que arrossega de fa molts i molts i molts anys, és tan complicat enviar la brigada de neteja que entri i netegi i seguim treballant per anar arreglant com acaba la història del carreró?
1: Clar, això s'ha
2: pregunto
1: fet.
2: Jo, o sigui, jo com a persona només,
1: Clar.
2: Una mica de sentit comú. Si jo tinc a casa meva que passa algú i li ha passat alguna cosa, ha passat amb un gos i ha defecat el gos i no l'ha netejat, jo la netejaré perquè està a l'entrada de casa meva. I si tens que deu anar bé, on t'ha vist jo, són 5 plantes per 4 pisos per planta, imagina tota la gent que viu, són 6 edificis, n'hi ha molta gent que està perjudicada amb aquest carreró. N'hi ha molta que s'expressa, molta que no s'expressa i molta que és indiferent. Perfecte. però crec que algú hauria de moure un dit, a part de tot el que li mani la llei o no li mani la llei, o sigui, sinó per sentit comú directament.
1: Sí, estic completament d'acord amb tu, però com que se'ns va demanar que expresséssim les lleis, no, i ara tenim totalment aquest espai, perquè doncs
2: igual les expliquem. Les lleis,
1: per sí, això, per això, nosaltres hem fet la feina, ens ha costat, ja, ja, perquè no som juristes. Vale. Llavors, en segon lloc, i després de la llei referida, respecte a l'excusa que els tràmits administratius són massa llargs dels propietaris difunts, la pròpia llei 39/2015 del procediment administratiu comú desmunta l'argument, en aquest cas, d'urbanisme, perquè la llei preveu la tramitació d'urgència que redueix tots els terminis a la meitat per raons d'interès públic i, a més, permet aplicar l'execució subsidiària. Això vol dir que davant d'un risc sanitari l'Ajuntament pot i ha d'entrar a netejar de forma immediata per protegir el barri i, paral·lelament, els seus serveis jurídics ja faran els tràmits per reclamar el deute contra la finca. La salut de les persones no pot esperar que s'aclareixi una herència o un testament. Aquí tindria la part legal que ens demanaven, que no som juristes, però hem fet la feina. Vale, llavors, nosaltres arribem a un punt que diem, si la llei és clara, tothom ho veu clar.
2: Però si, té lògica, per llei o no per llei.
1: Lògica, llavors, nosaltres ens plantegem què motiva aquesta inacció durant dècades de l'administració pública.
2: A banda,
1: vale?
2: Que s'estan asfaltant carrers, s'està posant Ripollet molt maco, s'estan fent la deixalleria nova allà al carrer, davant del carrer Balmes, que deixa tot els del carrer Balmes sense aparcament. Que ja que volem posar Ripollet tan maco, aquest problema del carrer Balmes, del carreró, ve des de l'inici de que hi ha els pisos al carrer Balmes i al carrer Calvari, però és com que és privat.
0: Bueno, ja. Deixa'm, de tota manera, que digui una cosa. Els veïns, no dic vosaltres, però qui, diem, aquesta, ara tu em donaràs una raó que ja em la vas donar, però diem, els veïns aquí quina responsabilitat també tenen, i sobretot els propietaris que sí que estan localitzats, no sé, hi haurà unes comunitats de veïns, vull dir, esteu organitzats com a tal, com a comunitats de veïns, tal, o no hi ha prou unió, potser?
1: Hem començat a organitzar-nos, però també és veritat, Toni, que el problema objectivament és el mateix i les responsabilitats, tant a nivell legal com de sentit comú, són les mateixes, la gent estigui organitzada o no, és més, et diré més, si hi ha persones que, pel que sigui, no s'acaben d'organitzar, encara se les ha d'ajudar més. Vale? Llavors, et deia que nosaltres ens preguntem quin és el motiu de la inacció durant tantes dècades. Llavors, hem estat, perquè clar, com que ningú ens contacta, tampoc ens han contactat de Salut Pública, aprofitem aquest espai, sisplau, que ja s'han anat la fira de Ripollet, perquè alguna persona de Salut Pública ens pugui rebre. Vale? Hem estat elucubrant què motivaria aquesta inacció, aquesta paràlisi. Llavors hem arribat a la conclusió que el primer podria ser la por burocràtica, signar un expedient complex per part dels tècnics, tot i que la llei els empara si actuen per urgència sanitària. Tot això són hipòtesis, sí, perquè no arribem a entendre per què no es fa res. El segon seria la por econòmica, no cobrar la factura de la neteja de forma immediata, quan el deute es pot registrar legalment contra el terreny per quan apareguin els futurs hereters. I el tercer, hipotètic, seria que el contracte de neteja ordinari no cobreixi espais privats, una cosa que se soluciona fàcilment mitjançant un contracte menor d'urgència. Vale? Llavors, per nosaltres, cap d'aquests motius és vàlids, però també aprofitem, bueno, per què no és vàlid? Perquè la protecció de la salut dels ciutadans i la pròpia imatge de responsabilitat d'un govern, d'un ajuntament, d'una administració, sempre hauria d'estar per sobre de la mandra administrativa o de les traves de gestió interna que existeixin. Llavors, simplement, ara aprofitem també d'aquest espai. Hem aprofitat perquè la gent escolti, conegui la problemàtica i s'impliqui, perquè ens donin, sisplau, un espai amb Salut Pública. I també, sisplau, si hi ha algun oient que se li acudeix alguna altra hipòtesi pel qual, segons la qual ja fa dècades que no es fa res davant d'aquest carreró, sisplau, que truqui al programa i el poses en contacte amb nosaltres.
2: Sí que pots corregir, perquè, Vanessa, perquè sí que es va fer alguna cosa, perquè fa molts anys aquell carreró era un carreró sense enjoanat públic. Llavors entraven allà el que eren toxicòmens amb aquell carreró, perquè jo me'ls havia trobat per la nit. Llavors sí que es va fer una queixa a l'Ajuntament i l'Ajuntament va col·locar enjoanat públic connectat a la llum pública que paguen tots els ciutadans de Ripollet amb els nostres impostos. Llavors és el que em toca una mica el nas, per dir-ho d'una forma normal, que me diguin que és privat, se li col·loquen enjoanat públic i es pagui amb els diners públics de l'Ajuntament.
0: És privat, però tampoc el podeu tancar.
2: No es pot tancar perquè es va tancar un principi, perquè jo me recordo quan era petit que aquell carreró tenia una porta i estava tancada. I un cop va haver un problema, van vindre els bombers i van dir que havien de treure la porta perquè si havien d'actuar els bombers era inaccessible per actuar amb els incendis que poguessin haver amb els edificis nostres d'entrar per darrere.
1: Clar.
2: Llavors els bombers van obligar a treure la porta d'allà. la porta que dona al parc Barceló, que és Ferran Ferrer, que era veí meu, perquè jo vivia a la zona de Viai, està tancada, perquè no vol que passi ningú. Bueno, sí, està bé, perquè si es transita menys gent, és més tranquil, perquè n'hi ha... Bueno, si la gent va a donar un vol, o sigui, que no busqui les xarxes socials, que vagi a donar un vol. N'hi ha finestres que estan a un pam de terra.
0: No tenim ja temps perquè entra una altra entrevista, però sí que avui, en definitiva, què espereu? Què espereu ara
2: alguna
0: mateix?
2: Alguna acció del govern.
1: Home, una...
2: M'és igual el color que sigui el Clar. Govern. És una acció, però de sentit comú i de persona.
1: I de persones i d'imatge pròpia, també. Vull dir, és que és molt senzill, es neteja. I sí que és veritat que s'han fet accions puntuals, perquè, clar, paral·lelament a que estàvem en plena ola de calor quan vam anar al ple de juliol i es va demanar, sisplau, que simplement vinguessin a netejar, paral·lelament a això hi havia una campanya a l'Instagram de Fem Dissabte, on s'estaven netejant de manera extraordinària al carrer Calvari de Dalt.
2: Sí, llavors Calvari, dius... Sí, aviam, sí.
1: Cap dels governs fins ara ha fet res, vull dir, la cosa és clara, no es tracta d'un govern o d'un altre,
2: no,
1: però sí que és veritat que hi ha hagut una diferència, perquè per exemple el 2018 sí que es va contestar el síndic i sí que es va despenjar el telèfon, perquè això, perdona, més una despenjada de telèfon a la brigada, escolta'm, netegeu això un cop a la setmana, un cop al mes.
2: El 2018 hi havia un WhatsApp, llavors... que era el WhatsApp de l'alcaldia, i jo vaig parlar més d'un cop, i quan et queixaves, 3-4 dies enviaven la brigada a netejar.
1: En l'actualitat hi ha una reiteració, perquè hi ha un segon expedient vinculat al primer obert, i hi ha una reiteració al govern actual demanant, sisplau, que responguin. En l'actualitat, fins a finals de juliol parlo jo. Jo ja no sé si hi ha hagut més moviment, resposta o no hi ha hagut. Tant de bo que sí. Volem solucions, volem que es netegi i volem viure amb dignitat, com qualsevol ciutadà que paga els seus impostos, Toni. Això s'entén, no?
0: Doncs espero que heu pogut esplaiar-vos, ojalà pugueu venir un altre dia per dir que les coses han millorat.
1: Tant de bo.
0: Corroboro el que tu has dit, que és veritat que el vídeo que jo he gravat es notava que havíeu netejat, però és el que,
1: bueno,
0: per les
1: que
0: condicions tècniques seria millor, però que també corroboro que he vist d'imatges i tal, que no era així, que tampoc és que estava perfecte perquè us l'han tornat a embrutar. Vale? I quan abans he preguntat la responsabilitat dels veïns, jo no parlava dels del carreró, no, sinó en general, perquè la brutícia, per desgràcia, sembla que sigui el segell de no de Ripollet, sinó de moltes ciutats, i l'incivisme.
2: Oi, tant, l'incivisme hi havia veïna meva del meu costat, que donava el carrer, donava el carreró, ja no hi viu, que jo me recordo haver-la vist, perquè jo estava a la final al balcó, i quan es mocava llançava els mocadors cap a baix.
1: Sí, sí, l'incivisme...
2: Home, després ens queixarem del carreró. Sí. Això... Però és que som els primers.
1: És educació, però, bueno, és el que dius tu, bueno. Toni. El que sí que és veritat, que bueno, quan hi ha vagues de neteja a qualsevol lloc del país, ho veiem. Vull dir, clar, tu en un dia no netegen, es veu, amb dos, doncs imagina't, amb dècades. Clar,
0: està clar. Doncs ojalà això tingui solució després de tants anys.
1: Moltíssimes gràcies.
0: I en tot cas, segur que tindrem alguna oportunitat més per parlar-ne, ni que sigui per dir que està una miqueta millor. D'acord. Doncs us agraeixo, Vanessa, i també al Xavi, que hagi vingut aquí a donar la cara per la resta de veïns. També, doncs, felicitar-vos per haver agafat l'escombra i també haver netejat. Això també és un exemple que no hauria de ser, però que, bueno, de vegades la força de la gent també és important. Així que moltíssimes gràcies i gràcies. Fins a la propera.
1: Gràcies.
0: Nosaltres una breu pausa, de seguida tenim aquí a la Laia Cabrera, novel·lista, perquè ens expliqui, doncs, aquestes històries tan truculentes que escriu, de crims i de misteri.
3: El 91.3 Info Setmanal.
4: Serendipia, el enigma ancestral, donde la magia y la historia se dan la mano. Desde leyendas encantadas hasta sortilegios antiguos, investigamos secretos, conexiones místicas, antiguos enigmas y civilizaciones perdidas. Únete a nuestro fascinante viaje hacia lo desconocido, el primer y tercer miércoles de mes en Ripollet Radio, a las 8 de la noche.
5: Tant si ets amic dels llibres, com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres. Un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
6: Va, cago en la mare que et va matricular!
5: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
7: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
8: No te quedes atrás
7: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva. En Top Música Nueva. Todos los lunes a las 9 de la noche, aquí en Ripollet Radio.
8: El año 1432. Los turcos otomanos amenazaban la cristiandad. Para defenderla subió un caballero de la Orden del Dragón.
9: Que le digo que si quiere bolsa.
8: ¿Bolsa? ¿Qué es esa insolencia? La sangre de Atila corre por mis venas.
9: La sangre de Atila, dice. La cola que me está liando el amigo.
10: Vuelve Café con Sal, amigos. El primer y tercer jueves de cada mes de 21 a 22 horas en Ripollet Radio. La surdez, la irreverencia, el humor y yo qué sé ya.
11: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
12: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit. Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
13: A Ripollet Ràdio, els dimarts ens posem a primera fila per escoltar el setè art de Thalia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El setè art de Thalia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.
14: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio. Mama, quiero ser artista. Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
15: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
16: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo uno fuera.
3: El 91.3, Info Setmanal.
0: L'escriptora local Laia Cabrera va presentar dijous passat a la Biblioteca Municipal Cròniques del Mal, formada per les novel·les Asesinato en la Casa del Pecado, Tul Negro, El Asesino de Novias i Sombras del Pecado. Es tracta de misteri, crims i secrets que van protagonitzar la primera sessió de la temporada de Ripolletres. Bona tarda, Laia, benvinguda.
17: Hola, bona tarda, Toni.
0: Et comentava abans que sent, doncs ja... Tenim diverses novel·les que no t'havien presentat encara.
17: No, aquí a Ripollet no.
0: Perquè fas com en la teva vida, diguem, social i literària fora, no?
17: Bueno, és que al principi, quan vaig començar a escriure, com escric un gènere una mica controvertit, vaig començar a fer-ho fora d'aquí per ser anònima dintre de Ripollet. Però ara ja, com la cosa està començant a anar bé i tal, pues ja no queda un altre que presentar-me.
0: Anar bé a tu i anar bé també al gènere, no?
17: Sí, sí, sí, exacte.
0: Perquè tu, coses per dir així, de misteri, de por,
17: bueno,
0: de sang...
17: Bueno, és sobretot thriller psicològic. N'hi han assassinats i investigacions policials, autòpsies, tot, bueno, tot el que comporta la investigació policial, però sobretot entro molt al tema psicològic dels personatges. M'agrada molt... enfocar-me més en el tema psicològic que no a lo que és el crim i la sang i tot això en si, o sigui, a lo macabre. M'agrada més el que és el tema psicològic i què porta els assassins a fer el que fan.
0: I llavors suposo que, com sempre, hi han investigadors També els teus investigadors estan torturats, també?
17: Bueno, la meva investigadora, que és el personatge principal, que es diu Kate, està ambientada a Chicago, la saga. I ella té traumes de petita, i llavors, en el primer llibre, tot això surt al trobar-se en la investigació aquesta. El seu passat surt un altre cop i ha d'afrontar coses que portava molt de temps que tenia enterrades.
0: Tu tens 43 anys. Des de quan, diguem, que ja estàs dedicant-te hores al tema aquest d'escriure?
17: Bueno, dedicant-me professionalment des que vaig començar fa un any i mig, però sempre he escrit, sempre, des de petita. O sigui, jo agafava, feia diaris, tot el que, bueno, contes de petita, de sempre m'ha agradat molt escriure. El que passa que per tema laboral tampoc havia tingut temps fins a aquesta temporada passada, que vaig tenir un parón a la feina i vaig aprofitar per fer el que volia fer.
0: I per què aquest gènere?
17: Perquè m'encanta. Jo sóc amant del thriller, sempre pel·lícules, sèries, tot el que envolta el crim, true crime i tot això, és el que més m'agrada. Bueno, de fet, també tinc un altre llibre, que no l'he portat avui, que es diu Cròniques del mal. És que aquí us heu liat una mica.
0: Sí.
17: Cròniques del mal és un true crime que tinc escrit. I la saga, en realitat, es diu Saga la casa del pecado.
0: Vale.
17: Sí, Cròniques del mal és un altre llibre que tinc, que és un true crime d'assassins en sèrie, molt famosos a Estats Units, com el Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Ed Gein, bueno, i uns altres. I llavors, perquè m'agrada molt tot això, sempre m'ha agradat tot el relacionat amb el crim i sobretot amb la psicologia de què els porta a fer el que fan, no?
0: A veure, va, anem a aclarir-ho. Cròniques del mal és el primer.
17: No, Cròniques del mal, el primer és aquest, Assassinato a la casa del pecado.
0: Vale.
17: El segon, Tun Negro, El asesino de novias. Cròniques del mal el vaig escriure després de Tun Negro perquè és la investigació prèvia que vaig fer perquè Tun Negro és un assassino en sèrie.
0: I Cròniques del mal també forma part d'aquesta...
17: No, a part.
0: I Sombres del pecado?
17: I després La sombra del pecado és l'últim de la saga que ja tanca la saga. Amb aquest tanco ja la saga.
0: Molt bé, completa, ja està. I tots amb la Kate?
17: Sí.
0: Inclús la,
17: clar,
0: inclús
17: són els
0: cròniques.
17: Mateixos personatges en tots els llibres. L'únic que canvia són les investigacions i els casos.
0: Vale. O sigui,
17: cada llibre és una investigació diferent.
0: Bueno, jo, com dic en algun cas que he fet alguna entrevista similar, no deixen de ser com una visió molt cinematogràfica, no?
17: Sí, sí.
0: És com si fos una sèrie d'aquestes de moda i de capítols, no?
17: Bueno, és més extens, però sí, sí.
0: Bueno, igual de cada llibre podies fer una sèrie, com
17: ja,
0: que dic, quasi, no?
17: Ja m'agradaria, ja.
0: I com és que... Bueno, ja m'has dit que t'agrada molt aquest tema del thriller i tal. I quins són els teus referents? Així...
17: Bueno, de
0: personatges o inclús de pel·lícules,
17: de personatges. Fa molts anys veia una sèrie que es deia Castle, que, de fet, la protagonista la vaig basar molt en aquesta protagonista d'aquesta sèrie, que m'agrada molt. I m'agrada molt, per tot el que cada cas era super raro, unes investigacions, i m'agrada molt. I en quant a lectura, tinc molts referents, però en realitat ningú és exactament del modus que jo escric. Perquè jo llegeixo molt thriller, novel·la negra i tal, però la meva forma d'escriure és diferent. És el que et dic, jo no m'enfoco tant en el que és el macabre, sinó més en la psicologia.
0: Tot això tu autoedites, però quin és el teu univers, per dir-ho així, doncs, quin tipus de lectors creus que tens i com arribes amb ells?
17: Vale, a mi ja m'han posat un nom en Instagram.
0: Sí.
17: Es diu com a la sala.
0: Lady Killer,
17: ja, imagina't...
0: No, ensenya-la, ara sí te l'enfoquen.
17: A veure... No,
0: ai.
17: Aquí, Lady Killer, ja m'ha posat aquest nom, o sigui que imagina't al públic.
0: Bueno.
17: A tothom li agrada molt tots aquests temes de lo que és el, sobretot el que és el suspens, perquè els meus llibres són molt addictius. És d'aquests llibres que els enganxes i no pots parar de llegir.
0: I per què són una mica americanitzats?
17: Perquè jo sempre he pensat que en els Estats Units hi ha més... Bueno, he pensat, i estadísticament...
0: Hi ha més psicokillers.
17: Sí, hi ha més psicokillers. I més assassins en sèrie. A part, tenen... un altre tipus de forma també de portar les investigacions, perquè clar, hi ha tants assassinats que no és com aquí, que aquí és diferent, no?
0: Llavors... Aquí són menys glamurosos els assassinats,
17: sí,
0: no?
17: Sí, bueno, més... no és tan espectacular, la morgue i totes aquestes coses que n'hi ha allà.
0: Per cert, tu eres... administrativa comercial.
17: Sí,
0: res
17: sí,
0: a veure, sí. No?
17: No, res a veure, res a veure. Fixa't tu, la de voltes que dona la vida, eh?
0: Molt bé. I tens com, també com una doble vida, tu, perquè una banda administrativa i després...
17: No, ara mateix no, ara estic a l'atur i estic aprofitant tot el temps que tinc per fer això. Però, bueno, en algun moment hauré de tornar... A no ser que no em vagi molt bé, però si no, hauré de tornar a feina.
0: I ara una mica, quins una mica els teus objectius ara mateix? Ja amb 3-4 llibres al carrer, estàs treballant en algú més o vols una mica donar sortida amb això que has fet ara?
17: Bueno, tinc dos projectes ara mateix en marxa, un que el tinc quasi terminat, que ja és un thriller independent de la saga. Jo és que l'he deixat com a saga perquè no volia tancar-ho, perquè si en un futur vull tornar a escriure amb aquests personatges, ho deixo com saga, no com trilogia. Però sí que és veritat que volia explorar unes altres coses i ara estic treballant en dos thrillers. Un que és un thriller apocalíptic, que també és una mica que sempre he volgut tocar aquest gènere, i l'altre, el que ja tinc acabat, és un thriller, però no és un thriller, no té res a veure amb aquells que tenen trama policial. Aquest és un thriller psicològic d'aquests que estàs amb tensió tota l'estona, que li passen moltes coses al protagonista, però no té res a veure amb trames policials i de més. És més tensió i ficant una mica el peu amb el terror, una miqueta.
0: I tu com funciones com a escriptora? Ets de les que cada dia dedica un horari no. a escriure rigorós, o l'altra és ve la inspiració i em poso a tope fins que
17: sí,
0: acabo em canso?
17: Jo tinc setmanes que potser estic tot el dia a casa sense sortir, escrivint, i hi ha dies que no escric, perquè no... T'has d'estar inspirada. Jo no crec que algú s'assegui a una cadira i comenci a escriure, perquè primer has de...

0: Sí, que et fa determinades preguntes que igual tu ni t'has plantejat i dius, però, ai, doncs no havia caigut fins i tot amb això. Com et fa sentir tu això?
1: A mi em fa molta il·lusió. Sí, perquè la veritat és que he tingut molta sort perquè, bueno, jo quasi tot ho faig en Instagram. Uh-huh. Llavors em fan moltes ressenyes dels llibres quan ho llegeixen i tal, i he tingut molta sort perquè tinc unes crítiques molt bones i gràcies a això també he crescut molt com a autora, no? Perquè no tinc... De vegades sí que és veritat que això és molt important, perquè clar, que parlin bé del teu llibre no és el mateix que parlin malament, no? Llavors uh-huh. va molt bé. I trobo que tinc ja una... A Instagram tinc ja lectors ja que cada cop que preparo un llibre i faig el llançament i tot, ja estan allà esperant i això no té preu. Això no té preu. Persones que ja et volen llegir ja tot el que escriguis, perquè si agrada la teva manera d'escriure i ja són lectors. I llavors això és el millor del món.
0: Algunes vegades quan hi ha un personatge molt principal, molt recurrent, i més sent una dona, no sé si hi ha la Kate té alguna cosa de tu.
1: Bueno, sí.
0: O
1: sí.
0: Tu algo d'ella.
1: No, sí, té coses de caràcter i tal. Bueno, el traumas que té ella, per sort jo no els tinc. He tingut una vida molt normal, però sí que és un personatge d'una dona molt fort, molt treballadora, molt lluitadora, i això sí que ho té molt de mi, sí.
0: Molt bé, doncs ja per anar acabant, sí, m'agradaria que fes un glob, tranquil·la, sí, d'aigua. Doncs saber una mica com, doncs, on trobar-te, on comprar els teus llibres, on, com et dius, a les xarxes.
1: Vale, a Instagram, uh-huh, el meu Insta és uh-huh arroba uh-huh laia uh-huh punto uh-huh autora uh-huh. Ai, no, perdona, laia.cabrera.autora, que t'ho he dit malament.
0: Vale. Laia.cabrera.autora.
1: Vale. Autora.
0: Molt bé, perfecte.
1: I els meus llibres es poden trobar en Amazon.
0: Amazon, vale.
1: O es poden comprar a mi directament a l'Instagram, també.
0: Vale, busquen a Instagram i et, sí, contacten,
1: sí,
0: i si no, per Amazon.
1: Si ho volen signat, jo els envio.
0: I ho tens també digitals i tot el rotllo, o treballes,
1: sí,
0: més,
1: sí,
0: paper?
1: Sí, estan també digital, els tres. Mm-hmm. Sí.
0: Mm-hmm. Bueno, segur que no et forres, però, bueno, suposo que el tema és, com a mínim, intentar, com tu dius, el somni seria viure això, no?
1: Home,
0: quan,
1: i tant,
0: quan un comença.
1: Sí, sí. Ara ja el següent projecte que tinc ho vull enviar a Editorial Tradicional, a veure si hi ha sort, uh-huh, i llavors podem ja canviar una mica de paradigma.
0: Ara tu has entrat en el món aquest del Ripolletres, ja presentant a la biblioteca.
1: Sí.
0: Tens o tenies contacte amb altres autores que han anat a Ripollet? N'hi ha moltes que també...
1: No. A la Tamara Marín sí que la segueixo en Instagram, però no la conec ni en persona.
0: Hi ha
1: ni
0: diverses autores i després, doncs, també alguns autors, i segur que compartiu coses. A més, dius que estaràs en alguna fira?
1: Bueno, ara tinc... la setmana que ve aniré al Your Stories Market a Barcelona, uh-huh, que ho fan a Sants, a les Cotxeres de Sants. Uh-huh. Aquest cap de setmana passat he estat a València, a De Puño i Letra, que era un altre event. I el dia 3 d'octubre a Pai Porta, una altra fira independent, d'autors independents. I sí que tinc una oportunitat molt bona, ara al novembre, que em van convidar a anar d'invitada a taula, és a dir, a parlar, Illescas, a Literati Illescas, uh-huh, que és un dels events de novel·la negra més importants que es fan allà a Espanya. I vaig ja com a autora invitada, no com a públic, uh-huh, a parlar dels meus llibres amb altres autors, que hi ha un nivell molt alt, perquè va Miquel Santiago, uh-huh, que és un autor de gènere molt consolidat, i estic molt contenta amb aquesta oportunitat, perquè... veure un autor que tu llegeixes els seus llibres allà i està amb ell, deu ser un somni.
0: Doncs ho celebrem. Laia Cabrera, autora, novel·lista, novel·la negra, amb una producció força interessant. Doncs a partir d'ara ja existeixes també per nosaltres.
1: Gràcies.
0: I res, i moltíssima sort.
1: Gràcies, moltes gràcies per invitar-me avui aquí, Toni. I quan vulguis, torno, que jo no tinc
0: que
1: sí, cap problema.
0: Doncs segur que et tindrem de nou per aquí. Ja t'he explicat que tenim un programa que es diu Temps de Llibres, que també, també tractem de tots, i especialment els autors locals són els més cuidats. Doncs deixa'm que no marxis, perquè vull donar pas també a un altre event molt important que hi ha a Ripollet aquest cap de setmana, i és que Amics del Teatre estrena Terra Baixa al Centre Parroquial. Després de 30 30 anys que no la representaven, és el clàssic per excel·lència del teatre en català, i 130 anys després els mateixos abusos que denunciava continuen passant, abús de poder i abusos contra les dones i els infants. En parlàvem fa uns dies amb la directora Laia Vilardell i una representació dels actors

0: Jordi Puig, que feia de Tomàs, Josep Tubau, que fa de Sebastià, i Montse Paredes, que fa de Marta. Les entrades, encara en queden algunes poquetes, però estan a la venda a la web d'amicsdelteatre.cat, i les representacions són aquest divendres i dissabte, i dissabte a les 8 de la tarda i diumenge a les 6 de la tarda. Veiem aquesta entrevista, això és el que ens explicaven i que també han pogut veure en un extracte a la revista La Llana d'aquesta festa major. Aquest mes de setembre, Amics del Teatre estrena Terra Baixa, després de 30 anys que no representava el Centre Parroquial. És un clàssic per excel·lència del teatre català i, 130 anys després, els mateixos abusos que denunciava continuen passant, abús de poder i també abusos contra les dones i els infants. Parlem, per tant, de teatre de text, però també de teatre compromès, d'emocions a flor de pell. I per parlar-ne, avui ens acompanyen tres dels seus actors protagonistes, el Jordi Puig. Què tal? Benvingut.
1: Gràcies.
0: També està amb nosaltres la Montse Paredes.
2: Hola, què tal?
0: I el Josep Tubau.
3: Hola, què tal?
0: Sou una part dels 10 actors en paper que surten, i després també tenim una altra protagonista, que avui la tenim enregistrada, que és la Laia Vilardell, que no ha pogut venir, però que tenim una gravació que ens posarà en context i ens parlarà de la part de la direcció. Si us sembla, després d'escoltar-la, que són uns 7 minutets, l'escoltarem amb atenció, doncs després parlarem també de més coses amb vosaltres, així que veiem-ho.
4: Hola, bona tarda. Bé, en primer lloc, moltes salutacions, Toni. No puc ser presencialment, però m'ha fet molta il·lusió que comptessis amb nosaltres i que ens volguessis, doncs, preguntar cosetes a la nostra propera producció que fem Amics del Teatre de Ripollet. Aleshores, intentaré contestar totes les preguntes que em feu. Una d'elles em pregunteu què és Terra Baixa. Bé, Terra Baixa és el clàssic per excel·lència català, l'obra d'Esperdenya típica i molt coneguda. Penseu que s'ha fet arreu del món. Terra Baixa s'ha traduït en infinitats d'idiomes, i per tant, doncs, és una obra que s'havia de fer, feia ja 30 anys que no es feia, que Amics del Teatre no la feia, i l'havíem de fer. L'altra pregunta que em feia era, doncs, si m'aportava molta pressió el fet de ser una obra coneguda, que això, doncs, s'hi afegia pressió en aquest tema. És cert, sí, no us enganyaré, evidentment que aporta una mica més de pressió fer una obra que tothom coneix, que tothom sap de què va, però és una pressió molt xula, perquè és que és una obra que a mi m'apassiona. Vull dir que jo crec que el fet de que ens apassioni a tot l'equip que formem part de Terra Baixa fa que la pressió, al revés, que ens aporti ganes, il·lusió i força per fer-la. Em pregunteu també si la seva crítica social continua sent vigent. Jo crec que sí. Sempre jo, quan em van preguntar una miqueta, no?, fes una mica 4-5 cèntims de Terra Baixa, no?, i de per què s'està fent encara actualment, justament vaig dir això, que la crítica social continua vigent, perquè en aquests moments, malauradament, encara hi ha abús de poder, abús sexual contra les dones i abús infantil. És molt trist dir-ho, però és així. I per tant, doncs, tots aquests trets que apareixen a l'obra Terra Baixa continuen sent vigents, malgrat tot i malauradament. Què més em pregunteu? Em pregunteu si hi ha hagut reptes, si hem hagut de superar reptes. Doncs mireu, jo us diré que és una de les obres en la que m'ha suposat, he tingut moltes complicacions, molts problemes, problemes tècnics, problemes de tot tipus, però sabeu què ha passat? Que l'equip que finalment ha fet Terra Baixa al final ha estat un equip que davant del repte o davant del problema hi posava força, hi posava més energia i més ganes encara de fer-la. I això ha fet que, bueno, que fos una obra, doncs, un projecte que ha tirat endavant, que està m'emociona veure la força, la passió, la il·lusió que tots hi hem posat i que hi estem posant en aquest projecte. Sí que és cert que hi va haver-hi un punt d'inflexió davant la gran pena i la notícia trista de la mort d'un dels companys que sortia a Terra Baixa. El nostre estimadíssim company Celedonio Sepúlveda ens va deixar a mig projecte. Això va ser un cop molt fort per tot l'equip, va ser un cop fort per Amics del Teatre, però per l'equip que estaven fent Terra Baixa va ser un cop molt dur, molt dur, molt dur, molt dur. Però jo crec que ell, des de la Terra Alta, ens està donant unes forces i unes energies que, bé, que fa que el projecte encara el fem amb més il·lusió i més ganes, perquè li estem dedicant amb ell. Cada vegada que comencem un assaig diem, va per tu, Cele. Per tant, Terra Baixa, evidentment, que anirà pel nostre company en Celedonio Sepúlveda. I sí, aquests han estat reptes i això no és un repte, això ha sigut una notícia trista, però ho fem per ell i només per ell. Em pregunteu també si a l'hora doncs, de crear aquest projecte, doncs, com que tenia tantes referències a Terra Baixa, doncs, si he aprofitat alguna de les referències. La resposta és que, evidentment, les persones no fem res partint de zero. Ens queda un bagatge cultural que tenim a dintre que d'alguna manera surt. Això és evident i és lògic. He vist Terra Baixa del dret i del revés i, per tant, doncs, és lògic i segur que hi ha alguna cosa que em surt del bagatge, però sí que l'he creada de zero jo. És a dir, tot el que és l'escenografia, per exemple, veureu que és una escenografia, no vull avançar res, però és una, tant l'escenografia com el vestuari està pensat de manera que hi hagi una explicació sobre les emocions, els sentiments, la pressió, l'opressió, la llibertat, la puresa, és a dir, totes aquestes emocions que surten i totes aquestes característiques dels diferents personatges es veuran des del terra de l'escenari fins al decorat, a l'atrezzo i sobretot amb el vestuari també. Per tant, el muntatge l'he intentat crear jo de zero, des de, evidentment, partint dels bagatges culturals que tens, clar, lògicament. Què destacaria, em pregunteu, de la versió d'Amics del Teatre? Bueno, és una obra que ja us he comentat que ha portat molts conflictes, moltes dificultats, ni conflictes no, moltes dificultats i molts entrebancs. Això ha fet que hagi hagut també de canviar una mica l'obra i hi ha dos personatges que, doncs, que he eliminat. El que passa que sí que he intentat, malgrat això, ser molt fidel a Àngel Guimerà i molt, molt, molt fidel a la seva obra. Penso que és un gran escriptor, un gran dramaturg, i per tant jo no era ningú per tocar-li res. He intentat ser molt, molt, molt, molt, molt coherent amb ell. Sí que és veritat que vaig agafar una versió una mica més moderna en quant al tipus de llenguatge que s'utilitza. No es fa servir un català antic, sinó que es fa servir un català modern. Però a part d'això, ja està. I també em demaneu que convidi al públic que vingui. És que no us la podeu perdre, no és que us hagi de convidar, és que no us la podeu perdre, perquè és l'obra per excel·lència, és l'obra de teatre per excel·lència, el pal de paller de moltes altres obres de teatre. Per tant, no us la podeu perdre, això per aquest motiu. Però també perquè us puc assegurar, però us ho puc prometre, que sortireu diferents a com heu entrat. Veient Terra Baixa, se us posarà la pell de gallina. Veient Terra Baixa, us emocionareu. Veient Terra Baixa, riureu, plorareu. I us farà pensar molt. Malgrat que és molt antiga, continua sent molt vigent tot el que passa. I per tant sortireu d'allà no remoguts, però sí pensant. O sigui que endavant, ànims, i ja podeu venir quan vulgueu. Moltes gràcies.
0: Doncs això el que ens explicava la Laia Vilardell, directora, que no ha pogut estar aquí perquè és que està de vacances, però no us diré ni on ni com, però s'ho ha muntat per poder ser aquí amb nosaltres i transmetent aquest entusiasme, que per cert, la gent no ho sap, jo no ho sabia, com a mínim, ella i dos dels que esteu aquí deu estar amb la darrera versió, bueno, de representació de Terra Baixa fa 30 anys.
1: Correcte.
0: Tu ets un d'ells, no, Jordi?
1: Sí, jo, per exemple, fa 30 anys, que clar, tenia 30 menys, doncs vaig fer de Manelic. I ara doncs, faig de l'avi Tomàs, clar. Han passat 30 anys i igualment doncs, passa com tots els actors, no? És això, i clar, també és una diferència. La nostra la va dirigir en Valentí Valilla, també una persona també amb unes maneres més antigues, uh-huh. així com la Laia és més moderna, no? Uh-huh. És a dir, que també ens hem intentat una versió més actual i, com deia ella, tot, vestuari, tot, és una cosa molt més moderna i actualitzada una mica.
0: Sí. Montse, tu també?
2: No, jo no.
0: No.
2: El Manelic, l'Enric Trias, que fa de Manelic, també feia, fa 30 anys, feia d'un altre personatge.
3: Sí,
2: i l'Àngels Trias també feia de Nuri i ara fa de Perdigona.
3: Sí. Però jo... I ara la Nuri és la seva filla, la Laura.
2: La Laura.
0: Heu crescut amb els personatges.
1: I la Laia Vilardell... La directora feia de Marta.
2: Feia
1: el paper
0: exacte,
1: de la Montse.
0: Exacte, exacte, que
1: veia sí, el paper de la Montse. Sí.
0: Molt bé. Què opineu del que deia? Vull dir, és veritat que la gent penseu que se sorprendrà?
1: Jo crec que una mica sí.
2: Jo totalment. La posada en escena, per mi, és molt original i penso que, bueno, que estem fent molt bona feina i que sí, que sorprendrem.
0: Uh-huh. Parlem una mica del que feu vosaltres i després una mica, doncs, si us ha costat molt. Comencem, si et sembla, per tu, Josep. Uh-huh. Tu fas de...
3: Sebastià.
0: Uh-huh. El teu personatge qui és en aquesta obra?
3: Bueno, el Sebastià és el dolent de l'obra, per exemple. Uh-huh. És el terratinent que realment, doncs, té un abús de poder en tot tot l'ample de la paraula, del concepte que puguis tenir d'abús de poder. Vull dir, és un abusador tant amb la gent com amb les dones, com amb la gent que treballa amb ell. Vull dir, és un home
0: que... malparit, que
3: és. Sí. És el típic, el villano, que dirien uh-huh. en castellà, no? Però que en català, doncs, en aquest aspecte, doncs, és una miqueta el personatge que és la cara fosca de l'obra i que jo crec que, bé, contrarresta molt amb tot l'altre. Vull dir, a mi els tipus de papers aquests m'agraden molt i jo, el Sebastià, és un paper que tota la vida m'havia agradat fer i, bueno, ara he tingut l'oportunitat de fer-lo, doncs, i ja està.
0: Has disfrutat fent de dolent i de dir aquelles coses que on es conté, no?
3: Molt, molt, perquè saps què passa? Que jo vinc del còmic, llavors una miqueta, els còmics en el fons, una miqueta també ens agrada molt aquests papers així de dolents. Llavors és una cosa totalment diferent, però que bé, que també he disfrutat molt fent-lo i a part amb els companys, que moltes vegades doncs, també és una cosa que, no sé, les escenes que tinguem amb la Montse o amb l'Enric són fa 40 anys que ens coneixem. Vull dir, no és allò que diguis, vull dir...
0: Saps que estàs actuant, ja t'entenc, ja.
3: Que sí, però que em refereixo que tens una confiança dalt de l'escenari que potser amb un altre no tindries.
0: Però el públic segurament sí que el pot impressionar.
3: El públic jo crec que sí, perquè és, ja et dic, és, per mi és una obra molt, molt, molt bèstia. Molt bèstia, perquè és que, vull dir, estem parlant de que fa 150 anys, doncs, el que eren les masies catalanes, doncs, es vivia d'una manera que, clar, tot això ha canviat molt i aquella època, doncs, la vida valia el que valia. I llavors, una miqueta, hi havia el que manava i els que eren manats. I a partir d'aquí, doncs, es desenvolupa tota l'obra.
0: Montse, tu fas, Montse Parés, fas de Marta.
2: De Marta.
0: Qui és la Marta?
2: Ai, la Marta, pobreta... a Marta comença l'obra que és una dona que està totalment en un pou, vull dir, no decideix res per ella, està sotmesa completament al Sebastià, però que amb ella ja li sembla bé perquè és el que ha viscut des de petit, aleshores tampoc no és que us li sembli malament, i realment això, i a poc a poc doncs va agafant coratge i a poc va sortint d'aquest pou, però és una dona pobreta que ha patit moltíssim.
0: Uh-huh. I Jordi, tu fas a Tomàs. Qui és el Tomàs?
1: Bueno, el Tomàs és, diríem, el que li diu al Sebastià que hi ha un pastor que coneixia, que és el que fa una mica el casament, no? El que busca un, per dir, com diria en català, un monigote perquè es casi amb ella i dissimuli tot, no? Uh-huh. Primer amb ella hi ha unes escenes que estan molt enrabiat amb la Marta i després es veu com va variant el personatge, degut a que la Marta li explica tot, va variant el personatge fins a fer-se molt tendre.
0: Uh-huh. Tu havies fet la versió fa 30 anys de Manelic.
1: De Manelic, correcte.
0: I tens uns grans referents actorals ahir, Enric Major, Lluís Omar, sí. Etcètera, etcètera. Parla'ns d'aquest personatge que tu has fet.
1: El de Manelic?
0: Sí.
1: Bueno, jo el vaig fer... Jo no vaig mirar cap referent ni obres. Quan la fem, tenim una direcció i després la fas. També jo he vist que, per exemple... com la manera de ser de cara al Manelic d'ara i el d'abans, doncs són molt diferents, no? Jo potser el Manelic d'ara és més, potser una mica més tendre i jo el vaig fer potser més bèstia, no? Mm-hmm. Més
0: gran. Més rebelde, no?
1: Me'n recordo que el que feia de Sebastià en aquell moment, que era el Carles Lletan, que em pot descansar, estava assustat perquè hi havia vegades que li feia, l'espitxava amb una ràbia que el tirava, no? I l'Enric té aquesta, però potser és d'una manera més sensible ara, i jo el vaig fer molt més bèstia, molt més, molt més així una persona que està a les muntanyes que, no, que només veu les cabres, doncs quan baixa amb gent no sap com està.
0: Te recordes la famosa frase que tothom recorda?
1: Sí, me'n recordo. Bueno, hi ha un parell de frases que m'agrada molt, sobretot una que és en el moment que està amb la Marta, que m'agrada, i ara que me la vinguin a vendre, aquesta era una de les frases, i l'altra, el Jeff ja està rient, que és he mort el llop. El llop. Que jo no sé dir la ella, sempre dic he mort el llop.
0: Amb Y, ja t'entenc, ja.
1: Sí, sí, sempre.
0: Suposo que t'hauran insistit, eh? Sí. T'hauran apretat,
1: bueno,
0: per això.
1: Sí que ho fèiem, però al final crec que em van deixar per impossible.
3: Sí, sí, això, sí. Cadascú és com és i avall.
0: Que la gent està com esperant, no?, aquesta frase, no?
3: Sí, sí, sí, clar, però t'has d'esperar dues hores, eh?
1: Sí, sí, sí. A més,
0: és tot el, és que és en dues parts? Com és l'obra?
1: No, no, tot a seguida.
0: Tot d'una tirada.
3: Són tres actes, però nosaltres la fem tot a seguida.
0: I dues hores?
3: Dues hores.
1: Sí, sí, dues hores justes.
3: L'altre dia vam fer un preassaig, per dir-ho d'una manera així, tota tirada, i potser vam estar 2:05, 2:10, però bueno, aquests 5 minuts els recuperarem, o 10 minuts.
0: I quins
3: ritmes recuperen.
0: Quins personatges més hi ha, així, que ens pugueu parlar?
2: Hi ha la Nuri, que la Nuri representa que és com de les perdigones, la joveneta, i a la Marta, per exemple, li té molt carinyo perquè té l'edat de la Marta, la mateixa edat que la Marta tenia quan va conèixer el Sebastià. Aleshores, veu a la Nuri, la veu molt identificada amb ella i pateix molt per ella, la Nuri. Després hi ha les perdigones, que són els que també porten, bueno, com la xafarderia i l'alegria, no? Són la part més divertida de xafarders de tota l'obra.
3: Sí, que són l'Àlex Nonell, la Maria Jesús Marquès i l'Àngels Trias.
2: Sí, sí. Després hi ha el Xeixa.
3: El Jordi Sans.
2: El Jordi Sans, que és un paper que també només surt una estona al començament, però també és molt bonic aquell paper, i el fa, bueno, que el fa també molt bé.
3: I llavors tenim el Toni Liarte, que ens fa el mossèn, que desgraciadament l'ha de fer perquè el Celedonio Sepúlveda, que és qui el feia, que debutava realment com a actor de text, doncs va tenir la desgràcia, vull dir...
0: Que vol que va morir?
3: Doncs farà un mes...
1: Un mes i mig.
3: Bueno, sí.
1: Era una persona que, com debutava, com diu el Jeff, en paper, estava molt il·lusionat i a mi em havia dit que es havia vist totes les versions que va trobar, es havia vist de Terra Baixa.
3: És a dir,
1: el paper. Estava il·lusionat i deia, com faig jo teatre, que acabo de començar amb uns vostres monstres com vosaltres, que porteu 40 anys fent teatre, no? Com estic jo aquí amb vosaltres?
0: Però malgrat la tristesa, també és molt maco, no? El que sempre puguis, no?
1: No, i tenia molta empenta, inclús fent els decorats. Me'n recordo que els últims dies estava... Inclús enviava passats... Laia, ja tinc les cortines per aquí, Laia, ja tinc això, ja tinc fet... Escolta, que podem fer això, vine al teatre, vull dir, està molt implicat.
3: Jo el Cele va aparèixer ara, per aquest Nadal, hauria fet 2 anys, va aparèixer pel teatre. Va ser quan es va jubilar, va dir, doncs ara tinc temps de fer coses. I va tenir una entrada així una miqueta, així, ui, qui és? Perquè aquí al final ens coneixem tots, no?
0: Sí.
3: Però de cop i volta va ser una persona que va començar a involucrar-se de tal manera, sobretot amb el tema d'escenografia i tal, que és que el que no et fes el Cele no t'ho feia ningú. I amb aquí, jo crec que amics del teatre hi hem notat molt una pujada amb escenografia aquests últims anys, molt, molt bèstia. I ara, doncs, li va sortir l'oportunitat de fer aquest paper, i la veritat és que ja et dic jo que l'actitud del Cele fent aquest paper era de 10. És a dir, jo no havia vist ningú que 2 mesos o 3 mesos abans de fer l'obra ja pugés vestit a l'escenari per assajar. Vull dir, ell anava assajat com hauria fet l'obra. I assajava com hauria fet l'obra. Una persona que portava ulleres que ja mai s'havia posat lentilles i es va fer unes lentilles per l'obra. Vull dir que...
0: Vull dir que realment li va... Però el va fer molt feliç, segur, tota la part, perquè encara que no l'hagi pogut, per dir-ho així, arribar a l'estrena, no?
1: A més, també, aquest any, per Nadal, quan van fer el Pessebre Vivent, estava fent de romà, i estava també molt content de participar al Pessebre Vivent que van fer.
3: Això ens va colpejar, això, una miqueta.
2: Sí, va ser un cop.
1: I encara, a vegades, quan tenim una escena, encara esperes que et surti ahir, i després surt el Toni.
3: Va sortir el Toni Emili Arte, que al final és qui fa el seu paper.
2: Sí, i molt agraïts, perquè el Toni també ho ha agafat així a l'últim moment.
0: De rasquis a última hora, no?
2: I molt bé, i a més a més ho està fent molt bé, també, vull dir que...
3: I l'Enric Trias, que s'ha fotut un currasso amb el Manelí, que déu-m'hi-do.
2: Sí, sí.
0: No ens falta ningú, d'esmentar?
3: Jo diria que no.
2: Que no.
5: No volia deixar-me ningú.
2: Després de tot el poble, també, que ens ajuda molt i ens dona molta força. Uh-huh. I surten algunes escenes.
0: I us faig una pregunta a vosaltres com a actors, també, similar que li he fet a la Laia com a directora. Vull dir, una obra tan coneguda, amb actors tan coneguts, val, que a més se'ls coneix, amb alguns d'ells, com l'Enric Majó, se'l coneix per Terra Baixa, sí, sobretot, sí. No? Doncs, què? En aquest entorn, aquesta ombra us ha...
3: Mira, Toni, jo diré una cosa i crec que parlo tant per mi com per la Montse i el Jordi. Vull dir, nosaltres venim dels clàssics. És a dir, amics del teatre actualment no se'n fan tants de clàssics. Uh-huh. Perquè sembla que els clàssics ara en aquests moments estan com una miqueta demodé. Uh-huh. Però als anys 80 i 90, nosaltres és que clàssics n'havíem fet molts. Llavors, el que aquí s'anomenava l'obra d'Espardenya. Uh-huh. Amb la qual no ens fa por, perquè per nosaltres el clàssic ha sigut la nostra escola de teatre.
0: Jo pensava que d'Espardenya volia dir perquè era catalaneta, no?
3: Sí, bé, bueno, és que al final, a veure, l'Àngel Guimerà... Vull dir...
1: És com el cafè de la Marina, que també sí. L'han
3: però,
1: fet.
3: Però l'Àngel Guimerà, per exemple, a part de Terra Baixa, té una hiperconeguda, que és Maricel.
1: Sí.
3: Una miqueta, el que passa que hem vist la versió de Goll de Gom musical, però que ell s'està estès una obra que és escrita, vull dir, que de text. Llavors té la Maria Rosa, té...
0: No tot sé. Això que està les heu fet, sí, sí.
3: Ah, són obres que als anys 70, 80 es feien i que va arribar un moment, a partir d'aquest nou segle XXI, que s'han deixat de fer clàssics. Uh-huh. I de tant en tant, doncs, jo crec que, ostres, i que la gent jove hauria de veure el clàssic com una cosa, per mi, que és com una escola de teatre. Uh-huh. És una escola de teatre, perquè allà ho treus tot. Uh-huh. Ho treus tot.
1: Sí, a més, és el que deies, el clàssic potser et fa més... A veure, una obra de teatre moderna no en sabrem el guió tu i jo, però clar, potser estàs parlant d'un Terra Baixa i t'equivoques, i el que està baix a la platea sap perfectament la lletra. I et diu, i pensa, ja s'ha equivocat. Però és que això... una obra moderna no ens sabem tothom tot com va, però val. Tothom sap potser moltes vegades totes les paraules de Terra Baixa.
0: Però això és pressió, com deia jo,
3: Va, sí, sí. És la pressió ben portada, vull dir, tampoc.
1: Per exemple, un dels que surt de poble, que està a Cerdanyola, com es diu ara? És que els noms?
3: El Vilaró.
2: El Vilaró.
1: L'altre dia jo estàvem fent un acte en el qual jo no sortia i anava, ell la dirigida a Cerdanyola, i anava dient-me totes les paraules, tot el que deien tothom. Mm-hmm. I la va dirigir una vegada i anava dient totes les paraules. Clar, tot això és una pressió que saps, que tothom sap si t'has equivocat.
2: Jo tinc la pressió amb la directora. Clar. La directora ha fet el meu paper abans, i aleshores té molt clar el que vol, i a vegades, clar, cadascú al final interpreta, cadascú té el seu estil una mica. Més que altres actors famosos, la meva pressió és la directora, que la tinc allà i que ella, a més, ho viu moltíssim. La Laia la viu moltíssim, aquesta obra.
3: A part de les diferents versions, alguna hauré vist per la tele, que no sóc jo de gaire veure teatre per la tele ni de fixar-me en d'això, però sí que recordo el Romea, haver vist el Lluís Omar, que feia quatre personatges d'aquesta obra, i em va impactar. Uh-huh. És, sí, que em va
0: sí però ell va fer com una versió molt...
3: Sí, però ell feia, especial, agafava, no? Ell feia de Manelic, feia de Sebastià, feia de Marta i feia de Nuri. Uh-huh. I llavors, però veies els quatre personatges ben diferenciats. Uh-huh. I és un, ja et dic, em va impactar, perquè una sola persona, doncs, que t'ompli un teatre i tal, has de ser molt i molt i molt bo.
0: Una pregunta clàssica que sempre que entrevisto amics al teatre és: tanta feina per tres representacions... No serà així aquesta vegada?
3: Bueno, farem el que dèiem.
1: Quatre.
2: Sí. En farem una més, perquè ens han convidat a anar a Cerdanyola, que celebren els 50 anys del GAT.
3: El grup artístic de teatre d'allà de Cerdanyola.
2: D'allà de Cerdanyola.
0: Molt bé.
2: I ens han convidat a anar-hi, per tant, a l'octubre farem una altra representació.
0: Bueno, fareu?
3: A l'Ateneu.
2: Sí, l'Ateneu de Cerdanyola.
3: El dia 9 d'octubre, un divendres al vespre.
0: Vull dir que encara la tindreu recent, perquè sí, a vegades sí, tornar a fer l'obra quan ja l'has parat, doncs volies tornar a arrencar a costa, no?
1: Sí. I és el que diem, a mi amb l'edat cada vegada m'ha costat molt aprendre'm el paper,
2: Sí? És que és una obra... No, Jordi, és que és una obra...
0: Home, són dues hores, no?
2: Sí. És una obra que requereix molta concentració, que és... bueno, per l'actor és un repte gran, de text i d'interpretació, perquè...
1: Sí, sí, jo quan veig a l'Enric totes les parrafades que té, dic, sí, jo no sé com ho vaig fer fa 30 anys. Bueno, jo era dels que el paper jo mai gaire me'l sabia.
3: Aquella època hi havia apuntadors, avui en dia desgraciadament no n'hi ha.
1: No.
2: No, i a més amb unes emocions que des del moment que trepitges l'escenari les estàs visquent. Vull dir que l'altre dia vam acabar, que vam fer aquest passe, vam acabar...
3: Rebentats.
2: Vull dir que moltes sessions seguides tampoc no sé si podríem fer, perquè és una obra molt, molt exigent.
0: Molt bé, Didi, ja teniu ja a punt, només cal que la gent doncs busqui les entrades, no sé si ja estaran disponibles quan estem gravant aquesta entrevista, quan la matem, segur que sí.
3: Segur.
0: I jo crec que ja quan això ja ho publiquem també, per Festa Major, suposo que ja es podran comprar les entrades. Vull dir que l'obra de allò de Festa Major o de Tornada a Festa Major ja és aquesta.
3: Sí,
0: eh?
3: Sí.
1: Correcte.
0: Algun altre projecte a la vista?
3: Bon, suposo que no. Per Nadal tornaran a venir els Pastorets, que els fem cada, dos anys.
0: Toca aquest any,
3: aquest
0: Pastorets?
3: Aquest any toca. L'any passat va fer el Passeig Vivent i aquest any tornaran a tocar Pastorets. I segur que moltes coses hi ha, perquè avui en dia els musicals sempre fem un a l'any, vull dir, una miqueta, ja et dic, aquesta Terra Baixa ha sigut colada una miqueta allà, perquè ja et dic, els clàssics us costen, però jo crec que són molt, molt importants dins del teatre català i del teatre nostre i amics del teatre. El que passa és que bé, una miqueta avui en dia la gent jove tot això no ho coneix gaire i jo crec que serà una manera de que coneguin, doncs, el teatre clàssic català.
0: Doncs recordem les dates, divendres 18 de setembre a les 8 de la tarda, dissabte 19 també a les 8 de la tarda i diumenge una mica més d'hora, 20 de setembre a les 6 de la tarda.
2: Molt bé.
0: Doncs entrades, com sempre, amics del teatre, a la web de vostre amicsdeteatre.cat i doncs això, animar tota la gent, com ha dit abans la Laia, que us vingui a veure i a sentir totes aquestes emocions que us deseu transmès i que de ben segur que al públic se li encomanaran.
1: Sí, perquè és que allò que deia l'escenografia, des del moment, des del minut 1 ja entraran a anar a l'obra.
2: Sí.
1: Des del minut 1.
2: I el que deia el Josep, també anima els joves que vinguin, que al final són aquestes obres, jo com a mare d'adolescents, que primer de batxillerat les tenen com a lectures obligatòries. Quina millor manera de veure aquella lectura que has de fer que venint al teatre i veure aquests clàssics, que després els sorprenen i realment els agrada molt en els joves. D'entrada no els crida tant l'atenció que potser un musical, com deien, però després els hi agraden. I a part, doncs mira, és una altra manera de llegir aquest llibre que han de llegir.
0: Molt bé, doncs que aquest estiu vagi molt bé, amb tota la pressió del paper ahir per repassar, i després doncs que l'estrena vagi
3: fantàstic. Ens haurem de portar a la platja.
2: Sí.
0: Molt bé, doncs donem les gràcies avui al Jordi Puig, al Josep Tubau i a la Montse Paredes, i a la Laia Vilardell, directora, ells tres actors, conjuntament amb tot aquest grup d'actoral i de producció que treballa en aquesta obra, Terra Baixa, un clàssic que representa 30 anys després al Centre Parroquial de Ripollet i que de ben segur doncs serà molt ben rebut pel públic de Ripollet. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a tu.
1: Gràcies a vosaltres.
5: El 91.3, Info Setmanal.
6: ¿Os gustan los jueves? A mí mucho. Sí, es ese día que está en medio de la semana. Tres días por delante y tres días por detrás. Cuidado con esos pensamientos sinvergüenzas. También está en medio, como el del medio de los chichos.
7: Y el del medio de los chichos.
6: Todo esto lo digo porque el primer jueves de cada mes, el hombre lobo estará como si no hubiera un mañana con las personas que quieran escucharle en Ripollet Radio. Ah, muy bonitos los jueves. Sí, señor.
8: ¡Ay, qué bonito!

0: Soy el Hombre Lobo. Os espero el primer jueves de cada mes de 8 a 9 de la noche.
1: Reus 91.3. Reus, que a ver si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
2: A ver, ¿qué no sona, papa?
1: Los terneros, aquellos que canten, que toquen música, que se... Sí, que parlen, que són tres.
2: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
1: Això. Però a quina hora és?
2: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
3: El 91.3, info setmanal.
4: Queden 15 minuts per arribar a les 6-7 de la tarda. Avui, amb molt de temps, estem, doncs, quasi... No passa mai, això. Marc Mata, què tal? Benvingut.
5: Bon retrobat.
4: Molt bé, doncs. Retrobat. Som aquí amb un tot Ripollet al dia més nou, mensual, no?
5: Sí. Nou curs, nova etapa. Evidentment, és per fer una revista més potent. Informem a diari a la nostra pàgina web i volem que amb aquest nou format, doncs, també donar més protagonisme a la gent, que amb noves seccions com enquestes que formulem i que la gent pot anar contestant, o fins i tot qui ja hagi agafat la d'aquest mes de setembre, també cartes del lector, felicitacions, i com sempre, pues, imatges del mes, en comptes de la setmana del mes, en aquest cas Festa Major, que va donar també per molta...
4: Després entrarem en detall.
5: Per molta cosa.
4: Quan sortirà la revista?
5: Normalment el primer dijous de mes. Uh-huh. Sempre, si el dijous és festiu, a vegades, pues, com passava amb la revista setmanal, s'avançarà un dia, però teòricament el primer dijous de cada mes.
4: I número de pàgines, les mateixes que abans?
5: No, hem augmentat a 30... Ara t'ho dic. A 48 pàgines.
4: A 48. Mm-hmm. Abans era de...
5: 32, em 32.
4: Sembla. Mm-hmm. Molt bé. Perfecte, doncs ja està aclarit. Anem a repassar una miqueta del que teniu i després parlarem una miqueta de la web, si et sembla també, vale? Perquè avui tenim més temps. Comencem pel nou curs...
5: Sí.
4: Un nou curs, com has dit tu, marcat per la vaga. Jo diria per la vaga, per la pluja, per...
5: Sí, bàsicament quan vam tancar el tot, sabíem que hi hauria vaga, ja s'havia confirmat que hi hauria vaga. El que no sabíem és que un dia després hi hauria l'alerta meteorològica i que això obligaria que la Generalitat... suspengués en 5 comarques, una d'elles la nostra, les classes. Després ja vam veure que no va ploure gaire, no? Però millor, com dic jo, millor avisar i ser previngut que no que després pugui passar alguna cosa com aquesta setmana, que ha fet un any d'aquestes fortes tempestes que vam patir aquí a Ripollet i que ahir jo me'n vaig recordar amb el que vam viure ahir a la nit.
4: Veig que teniu diverses seccions d'aquestes com de curiositats o d'entreteniment, no? I després, anant a l'actualitat pura i dura, doncs també una diada, tu parlaves que es faria, ja s'ha fet, vull dir, molt participativa aquest any, no?
5: Sí, crec que l'any passat tampoc va deixar de ser molt participativa, jo crec que sempre és participativa. I també cal destacar la revetlla que va haver el dijous, que per primer any es va fer i que també va tenir molta participació d'assistència, no?
4: Uh-huh. R7, aquesta línia desapareguda que torna, a la
5: sí,
4: universitat
5: amb,
4: en tren.
5: Sí, amb l'inici de curs i just el dia que va començar el curs pels universitaris, el 7 de setembre.
4: T'he de dir que jo vaig agafar ahir el tren i vaig veure passar un R7 8. Jo crec que ara s'haurà de recuperar quasi de zero, no? Perquè n'ha estat molts mesos, eh?
5: S'haurà de recuperar de zero. Jo no sé si era una línia que, això és la meva, el meu punt de vista, que fos més transitable, no? En quant a la R4, que sí que l'agafa molta més gent. Però bueno, inici de curs també ha estat, no? Portem una setmana de curs pels universitaris, per tant anirem veient com va.
4: Molt bé, també parleu d'aquesta jornada d'arxius que tindrà lloc a l'octubre, però m'interessa especialment saber aquesta manifestació per Ceuta, on no se sap molt bé per què o contra què.
5: Va estar convocada per Ceuta i es van convocar al davant de l'Ajuntament, que és on tenien, segons nosaltres vam poder saber, on tenien el permís, però després, com passen pràcticament totes les manifestacions, sempre hi ha algú que vol anar més i es vol saltar aquesta prohibició, no? I de 200 aproximadament persones que va haver-hi, es va quedar en 5... Jo vaig comptar una cinquantena que van recórrer part dels carrers de la ciutat, baixant sobretot a la part de la Rambla, amb càntics a favor de Ceuta i altres càntics que jo crec que no tocaven.
4: Bé, doncs són 200 persones, déu-n'hi-do, eh?
5: Sí.
4: El que va mobilitzar, tenint en compte doncs, que la gent es movem tan poc, no? Un incendi, no és el primer,
5: no,
4: en aquest cas.
5: I més en aquella zona, no és el primer, fa 2 anys, nosaltres a més ho recordàvem, en una notícia més extensa al web, perquè al final el paper dona l'espai és el que és. A mi quan em va arribar la informació de que hi havia un incendi, jo mateix quan vaig arribar vaig comentar, pensava que era el mateix lloc on va haver fa 2 anys l'altre incendi, no va ser en els mateixos shorts però van ser al costat i van tenir durant més d'una hora l'autopista, la C58 tallada direcció Sabadell, on hi ha vídeos on es veu també a xarxes on es veu a gent donant la volta i passant a l'altre costat per baixar direcció Barcelona. I més de 2 hores van estar per extingir 7 dotacions, si no recordo malament. 7 dotacions i 3.000 metres quadrats de vegetació per extingir aquest incendi.
4: Són aquestes parts, diguem, ocultes, d'inframont que hi ha al voltant sempre de les ciutats i que amb el cotxe un passa ràpid i no veu.
5: Sí,
4: no?
5: El regidor Diego Puig ens explicava que l'Ajuntament tornarà a fer un requeriment per no permetre que aquests horts continuïn allà. Haurem d'estar pendents.
4: Molt bé. Associació d'Espectadors va fer una roda de premsa, també va presentar nova temporada, més amb algunes novetats i col·laboracions especials, no?
5: Sí, una temporada marcada també per unes obres de remodelació al Teatre Auditori, que això obligarà que alguns espectacles no es puguin fer en el teatre, sinó que s'hagin de fer en altres equipaments del municipi, com per exemple el Centre Cultural, i un parell de funcions, en comptes de venir els actors aquí a Ripollet, seran els socis i sòcies que vulguin de l'associació que es traslladaran al Teatre de Barcelona on es facin aquestes obres.
4: I l'entrevista, has entrevistat a la filla del gimnàs Gali, se la coneix, no? La Tània Galian.
5: Sí, és una entrevista que fa la meva companya, la Laia Joany, i on parlem doncs, de com està d'invisible la sordesa, que ella mateixa diu que es trasllada a la política, i ens explica com ho viu ella, com se li va diagnosticar i què cal fer, no? I tot també arran d'una entrevista que li van fer en el diari Ara, i que amb 25 anys, doncs, que explica que no hi ha, a partir d'aquesta edat no hi ha ajudes per a aquestes persones.
4: Perquè ella porta com una, com es diu, una pròtesi cloquear, es diu, que és una mena de... És com
5: un aparell, implant cloquear.
4: Exacte, que és un implant que es posen aquí, que té com una... que va directe al cervell,
5: sí,
4: no?
5: Sí, i em sembla que explica, si no recordo malament també, que aquest no funciona amb els nous que ara han creat i ens ho explica. Jo...
4: I val molts diners, això, a més.
5: Sí.
4: Estan subvencionats només, parla de 30.000 euros. Això només està subvencionat a més pels menors, no?
5: Sí, i diu que en el seu cas l'operació no, la Seguretat Social li diu que no està coberta.
4: Molt bé, i després, doncs, bé, doncs, tens menys revistes, però hi ha molta feina de web i de xarxes, no?
5: Sí.
4: I sempre passen coses. L'altre dia, doncs, tenim allà l'All Right que es va cremar. Bé, doncs, és un sempre...
5: Sí, un dia que creiem, no, Toni, nosaltres ens vam creuar
4: les
5: també.
4: Les pluges, també, no?
5: Ahir, les pluges, l'actualitat, no?, que a vegades... Doncs que a la revista pot arribar més tard, podia arribar una setmana més tard i a vegades una mica desactualitzat. I la veritat que això, un divendres de Diada que va acabar al matí amb aquest incendi que nosaltres vam explicar a través de xarxes i de la web.
4: Molt bé, doncs Marc, tot i que siguis mensual, ens retrobarem cada setmana per anar seguint l'actualitat i comentant-la, d'acord?
5: Perfecte.
4: Doncs fem No marxis, ara mateix repassem els convidats avui i les notícies que hem tractat i els deixarem amb una bonica cançó de la Natàlia Murillo, la guanyadora de Voces Creatives d'aquest any. I els protagonistes d'aquest primer info d'aquesta nova temporada han estat en primer lloc la coordinadora del Club Patinatge Ripollet, Janet Ruiz, amb motiu del Campionat d'Espanya, que se celebra a Ripollet des d'avui fins dissabte. També hem tingut aquí a la Vanessa i el Xavi, veïns del passatge del carrer Balmes, que venien a denunciar doncs, l'estat en què es troba aquest passatge, un tema que ja van exposar en el passat ple municipal a l'Audiència Pública, però que ells reclamen intervenció de l'Ajuntament per un tema de salubritat que entri a netejar i, en tot cas, que tots els veïns que allà no estan participant del manteniment, doncs, d'alguna manera, que l'Ajuntament apreti actuant d'ofici. També ha estat aquí l'escriptora Laia Cabrera per parlar-nos de la seva obra de True Crime i també hem acabat amb la directora i els actors d'Amics del Teatre que aquest any reestrenen el clàssic d'Àngel Guimerà, Terra Baixa. I en el bloc de notícies hem començat parlant de la tornada a classe condicionada per la vaga del professorat i també hem parlat de les millores al centre educatiu i l'entrada en funcionament del nou edifici del Martinet. Hem ensenyat algunes fotos de com ha quedat també l'inici de construcció de la nova deixalleria i també les obres del carrer de Pau Casals. I hem repassat la Diada, les inscripcions de diferents cursos, les festes del Pilar i la nova programació de l'Associació d'Espectadors. I en esports hem tractat el Campionat d'Espanya de Patinatge Artístic Infantil i Alaví i també els èxits de Tenis Taula, entre altres notícies. A l'equip que ha fet aquest programa, el Jordi Puy, el control de so, a la realització de vídeo i streaming, a la redacció Marc Batalla, Judit Josa i a la producció i presentació qui els ha parlat, Toni Miralles. Aquest, com dèiem, és el programa de la nova temporada, aquesta nova programació de Ripollet Ràdio que arranca amb la seva 30a temporada la incorporació de 4 nous programes que completen una variada oferta formada per 40 programes de producció pròpia ja molt consolidada al llarg d'aquest prop de 3 dècades. Entre les novetats, Traça, que farà el programa L'Escletxa, a càrrec de les periodistes Àngels Leiva i Montse Frisac, i també l'associació Voces Creatives, que també s'assuma a la graella de l'emissora municipal amb el programa de nous talents musicals que faran l'Oswald Hernández i el Facundo Bertola. El tercer espai serà Punt i Coma, sobre llengua i actualitat, a partir d'una obra literària que presentaran l'Abril Oliver i la Clàudia Boix, i la darrera novetat serà el musical Prento, amb swing, que conduirà el Jordi Gonzalvo. Doncs nosaltres ja marxem. Ara el que fem és us deixem amb la cançó que va cantar la Natàlia Murillo, la guanyadora de les passades Voces Creatives a la programació de Ripollet Ràdio a la Festa Major. Marxem, que gaudeixin de la música aquest Boig per tu, interpretat a capella per Natàlia Murillo. Amb tots els nostres sentits, posant-los ara a l'audició. Moltes gràcies. Fins la setmana vinent. Ens veiem en 7 dies a la sintonia de Ripollet Ràdio. Adéu.

0: Muchísimas gracias.
1: Wow, qué talentazo. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Gracias por haber aceptado.
2: 91.3 Ripollet Radio.
3: Info. Butlletí informatiu. Us parla Mar Batalla Poveda. Les previsions de pluja s'han complert i han deixat fortes tempestes que han afectat Ripollet, el Vallès i gran part de la província de Barcelona. El Servei Meteorològic de Catalunya ja ha donat per finalitzats els avisos de temps violent. En aquest moment, la xarxa de carreteres ha retornat pràcticament a la normalitat. Les línies de bus que connecten Ripollet amb Barcelona, Sabadell i Montcada estan operatives. La xarxa ferroviària presenta algunes incidències a la R4 i la R1 pel robatori de cable durant el temporal. Aquest dijous, divendres i dissabte, els millors i les millors patinadores artístiques d'Espanya, a la Via Infantil, visitaran Ripollet per competir en el Campionat d'Espanya de la Via Infantil de Patinatge Artístic al Pavelló Municipal d'Esport Joan Creus. El Club Patinatge Artístic Ripollet hi tindrà representació gràcies a Durne i Sant Martí, Chloe Flor Martí i Marina Delfante Parramón, que competiran en la Via, i Carla Cervantes Díaz Pinto, que ho farà en infantil. Unes 40 persones van secundar ahir la crida de la PAH contra el desnonament d'una família vulnerable al carrer de Sant Jaume. Les autoritats judicials, amb un fort contingent policial, finalment el van executar després de 5 alçaments. Segons fonts de la PAH, es tracta d'una família monoparental, d'una mare i una criatura de 4 anys sense alternativa residencial. El pis desnonat és d'un fons voltor que no ha volgut negociar el lloguer social. A hores d'ara, el cas està en mans dels serveis socials municipals i també es compta amb un possible acolliment per part d'una persona de la plataforma. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 6 de la tarda al local hi ha el taller de creació de fanzines antiracistes organitzat pel Ripoart Jove. Això és tot de moment. Recordeu que podeu ser tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
2: Ripollet.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio. Yeah.

let the light pour into you. And slowly,

Erkrankung.

Dans les studios, c'est ici qu'il colle trop.

viatge a Ongo Bongo, el planeta dels somnis.

Men trying to

Vi spänner. Det är mystiskt. Det är magiskt. Det är natt.

Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.